Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu que ho tornis a intentar?

Let me see you dance, baby.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc, doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirasol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. Lentitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb lentitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país, cel molt més transparent i amb bona temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor, que no pas ahir, i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus. Hem dit que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: He aquí una encomienda per d'Espanya de hoy y de mañana, que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó 14. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
13: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
14: Es necesario este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tenen la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
15: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
16: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertim obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals. No? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
16: La meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fefaent, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa o adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enrederiment.
1: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a dos dies excepcionals?
16: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador d'entrada o la treballadora una hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, lo important és que tinguin evidències de que s'han comportat en bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
1: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
16: A vosaltres, bon dia, adéu-siau.
1: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia. Tres dies abans a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbar Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
17: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
18: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif, els túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar el...

0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy. Y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones del otro dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado a buenas condiciones.
0: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
3: Hem sigut els 5ens a aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
0: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
4: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb 2 dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
5: Habrá que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
6: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intenten fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
0: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última Patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
7: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de l'ou com balla.
8: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida formant part d'una candidatura internacional seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
7: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
0: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a 2 ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'Equador de la seva visita a Espanya. i demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
3: A Madrid li havien preparat al Papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu Papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: He aquí una encomienda per l'Espanya de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo,

0: era Vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el Papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó 14 d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
2: I una de les preguntes incòmodes que el Papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Doncs Barcelona es prepara per rebre el Papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
3: Barcelona es prepara per rebre el Papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
4: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
5: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
3: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
6: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
7: Supongo que para el Papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
8: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
3: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
9: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
10: Es necesario este que fer, ya está, no n'hi ha una altra opció, ¿no? Vull dir que tenen la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
11: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: Dos dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i

0: internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
1: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
2: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que el moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
0: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
3: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera, que ha estat en definitiva la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
0: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del Papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
4: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
0: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
4: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
0: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o, en tot cas, confieu poder tornar-lo a saludar aviat, en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
4: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
0: I, finalment, molt ràpid, Ana Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
4: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda, i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
0: Ana Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I evidentment us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
4: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
5: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. L'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa.

0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dicamem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acabaron los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
0: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
3: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última Patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les dues primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
2: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat, que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
3: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal. Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En parlarem tot seguit amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, en retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60. Fa molta estona el tram de la Roca del Vallès. De fet, al túnel hi ha hagut un accident està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, a la C60 amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit Granollers. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat, això autovia A2 i sempre en sentit Barcelona. C-17 també especialment plena durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès en direcció Barcelona, i l'autopista del Vallès, la C-58, una altra via amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa, com ahir a aquesta hora, pel que fa a la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran de mar respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, aquesta temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre, i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun remet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia, el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc pas gaire. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
6: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras, i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Hi ha aquí una encomienda per l'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
8: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Lleó 14 arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el Pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la catedral, ja et veig.
9: Bon dia, Helena. Sí, com es desperta l'avinguda de la catedral i els seus voltants són dels quatre indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del Papa Lleó XIV a la capital catalana. Doncs es desperta amb més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com deia Helena, un dels quatre punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del Papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vetlla multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del Papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies al de la millor manera possible.
10: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
11: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
9: I tot i que les primeres restriccions ja s'han aplicat a partir de les 7 del matí en aquesta zona, l'avinguda de la catedral, com podeu veure, Helena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'Estadi Olímpic, a més de la catedral, el Papa visitarà dimecres Sagrada Família, l'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del Papa, són 9 illes que es blindaran. Hi haurà molts canvis pel que fa al transport públic, així que la pàgina web de TMB serà una de les pàgines indispensables perquè els usuaris puguin estar atents de qualsevol canvi pel que fa a la mobilitat. Sí que hi haurà una major freqüència en el metro, però els busos podrien canviar de rutes i atenció perquè la parada de Sagrada Família no funcionarà. Això serà dimecres. El Papa també dimecres visitarà Can Brians i l'Abadia de Montserrat i totes les restriccions de trànsit es mantindran fins dijous, tot i que el Papa hagi marxat ja de Barcelona.
1: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
2: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Quart de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FANOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada, doncs, per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany. La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
12: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirant de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular, amb productes locals, de xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem al Pla d'Anyer i a la Molina.
1: De les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar just la vigília de l'inici de la selectivitat. En parlem tot seguit amb Irene Lameiro, que és bibliotecària, però també delegada sindical de la CGT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia.
1: La situació continua encallada fins al punt que des de la CGT heu decidit escalar el conflicte i estendre'l a tot Catalunya per un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
13: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
1: Quina és l'arrel del conflicte? Més enllà d'aquestes qüestions que evidentment són determinants i que demaneu, fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, també?
13: Sí, sí, exacte. És que ja ho estàs explicant tu molt bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions, hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
1: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins? I què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
13: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però es pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari. Vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de... com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic. Els anys que ens ha costat posar-nos en lluita i van fer ús de porres extensibles. Com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic. Però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els sectors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda, estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim, també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, perdó, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigües o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència. O sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
1: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat en biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
13: I en el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest ajuntament que té, no sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit i després deixa morir els seus serveis més preuats.
1: Irene Lameiro, estarem pendents doncs de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, que vagi bé.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
2: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Barcelona es prepara per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
3: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada, un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó 14 es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'Equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les el bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
5: A Madrid li havien preparat al Papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Varas i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó 14 havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu Papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el Papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
6: Hay aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad. A no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
5: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó 14 ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.

0: anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el Pontífex. En aquest punt de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, del costat de la catedral?
2: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre i retransmetre l'inici de la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. La seva primera parada aquí, a la catedral de Barcelona, un cop aterri a l'aeroport del Prat de demà al matí. I aquest matí també han arrencat les primeres restriccions a aquesta zona de la capital catalana. Ja estan les tanques de seguretat preparades, s'han tallat alguns accessos i des de les 7 del matí que està prohibit estacionar bicis i motos sobre la vorera. I tot i això, alguns dels conductors continuen deixant les seves motos. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia, estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
3: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
4: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
2: A més de la seva visita a la catedral de Barcelona, Lleó XIV farà demà dimarts una vella multitudinària a l'Estadi Olímpic. Així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres serà el torn de la Sagrada Família de l'Església de Sant Agustí i també de la seva visita a Camp Brians i a Abadia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de la arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
1: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la Catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i, per tant, recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria per

0: exemple, doncs un incompliment contractual.
1: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
2: Va més enllà del record, introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
3: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: Doncs precisament en aquest context el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
4: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'una manera que ha estat, en definitiva, la seva família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
1: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, el 2016, va visitar en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
5: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif, els túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva, amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que asseguren obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, que ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
6: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
1: Nou minuts ens separen de les 9 del matí. És temps ara per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: El Joventut que s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
7: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd-i-negre i no és per menys. Ricky Rubio amb 23 punts i un 28 de valoració va liderar els verd-i-negres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
8: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
7: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13 cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasso en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dika Mem amb 8 gols i Luis Frade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
9: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acabó el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado en buenas condiciones.
7: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
10: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
7: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el duel.
11: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
12: Sabem com juga l'Igualada, són partits que intenten fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
7: Doncs demà partit a Caixa o Faixa, al Palau. Veurem si Igualada o Barça són el rival al Liceo, que, com ja explicàvem, espera a la final de l'Hockey Lliga.
1: Doncs demà ens ho expliques.
7: Fins demà. Adéu.
1: Gràcies, que vagi bé. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem avui. Fins demà, que vagi bé. Us esperem a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, rebona Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
2: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradats abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies, marines, rodolits i també fonts de coraligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat, 107.4.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Lleó XIV oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
2: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
1: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a l'AB30 Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla a hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a l'A2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona i finalment una segona avaria, en aquest cas a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garrafes. Estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
2: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
1: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC, l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta. Una Francina Armengol que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir també, del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anilla olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 8 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest

0: L'Associació de Veïns de la Verneda demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. Mari Carmen Reiner, secretària de l'entitat, diu que la Verneda hi viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de la roba.
1: A veure si podem tindre un bus, que ja que tenim un que va al Col·legi Marià Cubí i porta els nens i els recull, que hi hagués un bus o el mateix o un altre que pogués anar la gent anar cap al CAP o al mercat de la roba i així. Perquè, clar, n'hi ha molta gent gran. El que ens agradaria això, i si hi hagués una parada pel cantó d'on està el centre cívic mateix o un carrer abans i tot, no estaria malament. Encara que no facin una parada, sinó un pal que posi a l'horari que passa el bus, n'hi ha molta gent que baixaria el dia del mercat mateix, que te'l deixessin pel cantó del mercat, o així.
0: Rafael Calle, president de l'associació, recorda a més que hi ha molts magretencs i magretenques que pugen fins al centre cívic per participar a les activitats que s'hi organitzen. Calle assegura que una línia de bus milloraria la mobilitat del municipi.
2: Los vecinos de Malgrat que suben al centro cívico para las actividades, sí. Si tuviéramos un bus, no tendrían necesidad de coger su propio vehículo, inclusive el ascensor, que muchas veces está averiado y son gente mayor y tienen que subir la cuesta. Si tuviéramos un bus con unas horas puntuales de recogida de gente, y pues se solucionaríamos muchos problemas, que no sería solamente para la Verneda, y con destino final el centro cívico, que porque en las actividades participa mucha gente de Malgrat en el centro cívico.
0: És una reivindicació que també comparteix la plataforma Malgrat Actiu. En aquest sentit, Xènia Buserti i Rosa Maria Nieto, fundadora i membre respectivament de Malgrat Actiu, consideren necessari un servei de bus que connecti tot el municipi per facilitar la mobilitat, sobretot de gent gran, persones amb discapacitat i famílies amb infants.
3: Un microbús que connecti tot Malgrat. I tot Malgrat és tot Malgrat. Malgrat Sud, Avinguda Colom, fins a l'altre costat, perquè és que no existeix. Jo he d'anar al CAP, has de caminar 10 minuts i ja pots agafar el bus. Ja per mi caminar 10 minuts, jo tinc una discapacitat i 4 malalties reumatològiques, pues, depèn del dia, 10 minuts són per una altra persona 3 hores. I tantes coses, i amb gent gran, els discapacitats, els nanos, com
4: petits.
3: Vas?
4: O inclús per anar a comprar, ja no és només per anar al metge, per anar a comprar, per qualsevol cosa, no hi ha manera de bellugar-se.
3: Sí.
4: I ja no parlem de lo que passa a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha autobusos, per exemple, de Santa Susana o de Calella cap aquí, i a les 7 i mitja de la tarda passa l'últim. I què passa? Que la gent a les 7 i mitja de la tarda ja deixa de bellugar-se.
0: L'Associació de Veïns de la Verneda ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles i a Carme Ponsa, regidora de Mobilitat. Per la seva part, Malgrat Actiu ha demanat el servei a través d'una instància a l'Ajuntament, però per ara no han obtingut una resposta. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Malgrat com funcionarà aquest model. Bé, parlem de nou del sistema de recollida de residus que ha donat molt de què parlar aquestes darreres setmanes i per fi, no?, tenim la possibilitat aquí de treure una mica la llum a tot aquest tema. Ho fem, com no, amb el regidor de Sostenibilitat, en Jordi Lluís Ferrer. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Bé, en primer lloc, quan s'implantarà aquest nou sistema de recollida? Tenim data ja fixada, una
5: podem,
0: previsió?
5: Podem fer 6 segons de començar.
0: Sí.
5: És que primer de tot sí que voldria agrair a tota aquella gent que s'ha portat en contacte amb nosaltres o que ha tingut alguna mena de dubte o volgut això que ens ha trucat o ens ha escrit, doncs intentem resoldre totes les qüestions i també acceptar i per què no reconèixer que potser doncs, no hem estat prou comunicatius o no hem arribat prou a la gent, i evidentment això entono el mea culpa i lògicament no tiro pilotes fora, és una cosa que hem de millorar molt i espero que a partir d'ara la millorem molt, no? Diguem-ne que estem en un moment en què després de que ja s'ha formalitzat el contracte, ara començarem, perquè ja evidentment el que s'ha fet d'alguna manera és que l'objecte del contracte també implicava el disseny de la campanya de comunicació, i en aquest sentit ja es treballen dues empreses contractades que ens ha fet ja arribar una proposta de pla de comunicació, i per tant a partir d'aquest juny i estem treballant això, a partir d'aquest juny el que farem és començar aquesta campanya, que ha de ser una campanya molt intensa, ha de ser una campanya que arribi a tothom, ha de ser una campanya que escolti a tothom, ha de ser una campanya que s'haurà de repetir moltes vegades els conceptes, perquè és lògic que qualsevol canvi que ha vingut per millorar, ha vingut per millorar evidentment la qualitat de vida dels ciutadans, ha vingut per millorar evidentment els sistemes de recollida, les freqüències, la vida, o sigui, ha vingut per fer-ho tot més fàcil i millor, doncs Què hem de fer? Doncs hem de fer una campanya de comunicació molt potent adreçada a la gent. I que la gent també sigui partícipe, que la gent també et faci un retorn. Per tant, a partir d'aquest mes de juny, a partir d'aquí poc, ja farem arribar una carta genèrica on començarem a explicar els grans conceptes i on començarem a explicar els processos que seguirem.
6: Val, tractem una mica ja d'aquests grans conceptes. La campanya comença aquest mes de juny. Tenim data o quan s'hi començarà a implantar-se? Bueno, el sistema?
5: Estem treballant en la idea. La idea seria fer una campanya entre juny i novembre aproximadament i poder implantar el sistema. Nosaltres estem treballant amb la idea al novembre, però no podem donar una data exacta.
6: Vale.
5: Per mi, una cosa molt important és que és un canvi important en la recollida de residus, no? I el model, això alguna vegada que s'ha comentat en els plens ho he explicat, és un model híbrid, és a dir, mixt. No sé si ho explico, a veure si puc explicar-ho bé. O sigui, és veritat que no es podrà fer, perquè hi ha moltes casuístiques. Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet un estudi previ, molt gran, un estudi de camp, de les edificacions de Malgrat. Lògicament, per protecció de dades no pots tenir noms de persones. Tenim edificis, tenim un codi alfanumèric per cada edifici, per cada, diguem-ne, doncs, vivenda de Malgrat, no? Per mirar les diferents tipologies i les diferents casuístiques que ens apareixeran. Lògicament, en aquest sentit, això sí que és molt important. Per tant, un cop tu has fet tota aquesta feina, ara necessitem dir, escoltem, anem a intentar explicar tot això, i què ens hem trobat? Bueno, que hi ha un porta-a-porta individual, sí. Recordo que hi haurà gent que dirà, ostres, Jordi, jo fa molts anys enrere ja fèiem el porta-a-porta, i no som el primer ni el segon municipi que ens incorporem al sistema, perquè el que diu Europa és que has de fer un sistema d'identificació de la recollida de residus. Serem, em sembla que el 300... N'hi ha més de 319 ja amb el porta-a-porta, doncs serem el 320 o 321, serem un d'aquests, no? Llavors, hi ha aquest porta-a-porta individual, però també hi haurà un porta-a-porta amb bujols comunitaris amb determinats edificis que, lògicament, podran tenir a dins del seu edifici una part que seria comunitària amb un accés més assequible. Això pot passar en grans blocs de pisos, però també hi ha una altra opció, que per morfologia del territori o bé per la demografia no pugui ser, hi haurà àrees tancades amb control d'accés per a persones o edificis on el porta-a-porta sigui potser més complex de fer i que no es pugui fer. Recordo una cosa que és molt important i que vull transmetre, sobretot, que és una cosa que ha vingut per millorar. I, sobretot, el propi sistema, quan s'implanti, si és el novembre, que són els nostres càlculs aproximadament, en el primer any, el propi sistema ha d'admetre les correccions. És a dir, tenim molta informació, tenim moltes casuístiques, però hi haurà casos molt particulars que haurem de analitzar, que rebrem la informació, que treballarem i que haurem de corregir. És el propi sistema, en aquest any, necessitarà adaptar-se, perquè poden aparèixer situacions que ara no tinguem contemplades i li hem de donar resposta al ciutadà. El que no podem fer és dir-li que s'espavili. Això no es pot fer mai. També hi haurà l'opció d'àrees tancades, que hem dit amb control d'accés. Hi haurà també les àrees d'emergència per a casos concrets, unes àrees d'emergència que ja direm on estaran instal·lades. Aquestes àrees d'emergència tu entraràs amb una targeta o bé amb un clauer, ja veurem, o amb el mòbil, i a dintre podràs llançar. I també hi haurà la recollida comercial que ja estem fent i que, evidentment, continuarem, que és del porta-a-porta comercial.
6: Val. Com es decidirà quin tipus de model s'aplica a cadascun dels barris de Malgrat? És a dir, per exemple, si una associació de veïns vol canviar i vol dir, mira, volem porta-a-porta o volem que ens fiqueu aquí una àrea d'emergència o un accés, una àrea d'accés de bujols intel·ligents, es podrà fer?
5: Totes aquestes qüestions són les que ara, quan comenci aquesta campanya informativa i parlem amb la gent, perquè hem de sortir al carrer a parlar, doncs, amb els... Ara ja estem parlant amb els administradors de finques, evidentment, amb els gestors, però també hem de parlar, doncs, amb les associacions de veïns, amb la gent del carrer, amb les entitats, tant esportives com culturals, amb tothom. Quan surtin aquestes casuístiques, les rebrem i, evidentment, ens adaptarem i mirarem de trobar la solució i sobretot, adaptada. És a dir, què pot passar? Pot passar, i això també la gent ho ha d'entendre. És una comunitat de veïns molt gran, però resulta que hi viu molt poca gent. Per exemple, doncs tot l'any viuen, ara m'ho invento, no en poso cap cas concret, viuen 5 o 6 veïns. Potser aquests 5 o 6 veïns no volen fer el porta-a-porta comunitari, perquè ells viuen tot l'any, i volen fer el porta-a-porta, diguem-ne, tradicional, clàssic, doncs es podrà fer. Sí, hem d'entendre que hem de donar solució a totes les qüestions i s'ha de personalitzar molt el servei, perquè al final és un servei que ha vingut per millorar, sí, no per posar impediments, sinó tot el contrari. Sí, per exemple, la gent gran. la gent amb dificultats o amb mobilitat reduïda, segurament és molt més fàcil deixar el bujol davant de la porta de casa teva que no haver de fer 150 o 200 metres per anar allà. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents, i evidentment qualsevol dificultat, qualsevol cosa serà tractada. Per això ara, quan comencem aquesta campanya d'informació, ja tindrem el retorn, i automàticament a través dels diferents canals cobrirem, hi haurà un canal de WhatsApp, de Telegram, perquè hem d'estar en contacte constant. És un sistema, per mi, viu.
6: Vale.
5: Això és el més important, és viu. És a dir, que en aquest primer any, i ho repeteixo, és molt important, perquè quan comencem la implementació vol dir que tot allò que rebem i tot allò que es pugui corregir, tot allò que havíem previst però no ha funcionat, tot això s'ha de corregir, i s'haurà de poder corregir en aquest primer any, perquè és clau aquest primer any.
6: Vale, el tema dels horaris, que també hi ha gent que ja ens ho ha manifestat, que ja tenen inquietuds. Per exemple, una persona que treballa de nit i que no pugui llançar un horari habitual de recollida de brossa porta a porta, que seria potser a partir de les 10 del vespre, i que no pugui, ho podrà llançar abans?
5: Ho podrà treure abans, en tot cas també, si és alguna cosa, diguem-ne que per una circumstància determinada aquell dia té una cosa especial, doncs hi haurà també l'àrea d'emergència, però sobretot es podrà treure abans, o el que dèiem, si és un cas molt concret amb alguna sèrie de condicionants que ara no tenim, l'hem de parlar. O sigui, ho dic perquè això és el més important, és que estem al costat del ciutadà, i és una cosa molt propera. I hem d'entendre que, jo ja ho sé, és clar, és que hi ha una directiva europea, sí, la directiva europea imposa una sèrie de condicions, però nosaltres hem de fer-ho fàcil també als ciutadans. El ciutadà no pot veure això primer com una obligació de sí o sí, no. Ha d'entendre que això ha vingut per millorar, es fa perquè reciclem més, es fa també perquè al final, quan tinguem totes les dades, una persona només pagui pel que generi, per tant, si jo ho faig bé, pagaré molt menys la meva taxa. Aquesta és la idea fonamental. Aquí darrere hi ha una altra cosa que moltes vegades n'hem parlat ja, que és el tema de recicle. Que aquest és un tema, pot semblar molt fàcil, però no és fàcil. Nosaltres, en el sistema que proposem i que estem treballant, hi haurà moltes freqüències de recollida i durarà molts de dies que es recollirà. Ja hi ha moltes preguntes, per exemple, una que se m'ha fet sovint: ostres, és que hi ha algunes coses de l'orgànica que no poden estar molts de dies. No, és que farem molts dies de recollida d'orgànica. Entens? Per exemple,
6: hi ha un calendari, entenc, sí, com es fa altres pobles.
5: Sí, hi haurà un calendari que l'estem acabant de treballar i de polir. Per exemple, si es fa 3 dies de recollida voluminosos i 2 dies que posarem una deixalleria mòbil, això vol dir que estem fent 5 dies recollida d'un residu que avui en dia potser n'hi ha 2 dies. Sí, hi haurà molta més freqüència recollida, hi hauria, com hem dit, deixalleries mòbils, n'hi hauran 2 dies, i en època de màxima afluència, perquè nosaltres som un poble que augmentem de població ràpidament, passarem a 3 dies també de deixalleria mòbil. Per tant, aquestes coses són les que faran que el servei d'alguna manera es vegi com molt més proper i molt més personalitzat.
6: Va, regidor, també s'ha de complir amb uns criteris de reciclatge, ho ha dictat també la normativa europea, i entenc que hi haurà incivisme, hi haurà gent que incompleixi amb el reciclatge. Es posaran sancions?
5: Bueno, ara s'està estudiant quin tema de tipus de sancions hi ha, perquè hi ha moltes possibilitats, no només econòmiques, sinó que hi ha altre tipus de possibilitats de sancions, que poden ser serveis a la comunitat o algun tipus. Ara estem treballant en això, i lògicament l'incivisme malauradament sempre hi és, però hem d'intentar reduir-lo. Tindrem al carrer, constantment tindrem al carrer informadors, evidentment en gent que estarà al carrer. Aha. Com així, quan comencem a implementar el sistema, tindrem una oficina sempre fixa per els anys que dura el contracte. Aquesta oficina sempre estarà amb molt horari molt obert, però també hi haurà, quan comencem el servei, a l'hora de repartir bujols, a l'hora d'anar-los a buscar, a l'hora de totes aquestes qüestions, també tindrem altres espais del poble que serviran per donar, diguem-ne, el material.
6: Vale, diguéssim, es detectarà que algú incompleix amb el sistema de recollida? Com es farà?
5: Bé, això anirem explicant-ho, però en principi, com es fa a moltes altres poblacions, perquè nosaltres no venim a inventar res, nosaltres també venim, i aquí ja també hi ha una associació catalana que treballa molt aquest tema, i en els municipis que estan adherits, que són els que fan el porta a porta, s'hi han trobat ja amb els mateixos problemes. Els contenidors, els bujols que diem, són xipats, i recordem que es tanquen i no es poden tornar a obrir perquè són d'aquest tipus, perquè no puguin venir, com diu la gent, no? Gavines i altres animals. El que és important moltes vegades és que ja els propis treballadors, pel pes i això, ja saben, l'experiència et demostra que amb el pes...
6: Per tant, és a dir, en el recollida porta a porta individualitzat, si algú llença plàstic un dia que toca orgànica, el treballador no recollirà.
5: I es posa un gomet.
6: I es posa el gomet. Sí. I llavors, pregunta ja, m'adalanto, sí. De cara al dia següent, passarà la brigada per recollir...
5: Això són dues coses que hem d'estar treballant. Al final, el que no podem fer és... Sí que hem d'advertir aquell ciutadà i que s'ha de recollir, però les coses que quedin a fora durant unes hores, evidentment, això s'haurà d'acabar recollint. La idea, per això, és que la gent ho faci bé.
6: Clar.
5: El més important per nosaltres és que la gent ho faci bé, en el sentit de que aquell que no genera acabarà pagant una taxa, o gairebé no pagarà taxa, que serà molt més reduïda. Això sí que és important per mi, no? I és una cosa que és un benefici per tots, perquè és un benefici a nivell de població, és a dir, un benefici a nivell de salut ambiental, fins i tot, des d'aquest punt de vista. Jo crec que, a veure, sí que és veritat, i tots som conscients, que algú pensa, ostres, és que això és veritat, que el dia que toqui paper i cartró, clar, l'experiència també ens ha explicat que en moltes altres poblacions la gent també, a poc, amb una bona contacte amb l'administració i parlant, la gent també s'especialitza una mica, entre com, és a dir, jo ja plego bé els cartrons, jo, sobretot pel tema espai, perquè tots ho hem vist, els contenidors d'envasos moltes vegades són contenidors que estan molt plens, però sembla més aire que propi envàs, perquè clar, s'has d'aixafar, no sé què, per aprofitar l'espai. Bueno, són coses que amb el temps, suposo, ens anirem adaptant tots una mica al sistema. Penso que el primer any és molt important.
6: Sí.
5: I sobretot, per allò que deia, totes les circumstàncies que siguin personals i tal seran tractades. Això ha de quedar clar, que no deixem ningú fora del sistema.
6: Vale. I ja acabo amb un altre tema, que a veure si m'ho pot resoldre, que és, no sé si és un rumor, o, però hi ha gent que diu que podrà llançar un màxim de brossa al dia. És a dir, si toca orgànica, només podré llançar una quantitat d'orgànica que hi dia.
5: Tindràs un bujol amb una bossa compostable, però passa que, per exemple, en cas de l'orgànica, recollirem molts de dies, per tant, menys que sigui un cas excepcional, tu un dia no produeixes els 40 quilos o els 20 quilos que siguin de...
6: Vale, dic amb el bujol, però per exemple, hi ha coses com el plàstic que volten molt, també això s'haurà de posar
5: el que hem d'intentar tots és fer-ho bé des del començament, i allò que deia, no? Potser resulta que els iogurts els hauré d'aixafar perquè quedin aplanats i...
6: Però
5: són coses que jo faig ja ho faig, perquè em trobo que a vegades, ostres, les bosses de, no sé, no és el meu cas, però les garrafes d'aigua, ostres, doncs les aixafo i les ocupa menys espai, doncs això ens adaptarem. Lògicament, si algú aquell dia ha de deixar, a més de la bossa, ha de deixar al costat, doncs lògicament es recollirà, però la idea és intentar que sempre tots seguin el bujol. És allò que dèiem, hem d'anar trobant entre tots la manera i fer entendre a la gent que qualsevol casuística serà analitzada i serà treballada. Vull dir, nosaltres hem fet una feina de camp, sí, però és evident que hi haurà moltes preguntes i moltes qüestions que ens apareixeran i que en aquell primer any el sistema ha de donar resposta.
6: Val. Molt bé, tots aquests temes ja, bueno, es podran seguir resoldre amb aquesta campanya informativa comença ja, amb aquesta carta general que enviareu a tots els veïns d'aquí del municipi.
5: I una cosa important, qualsevol cosa, qualsevol pregunta, ho dic seriosament, és a dir, la gent em para pel carrer i parlem, i si no em truquen a l'Ajuntament o m'envien un correu. És molt fàcil, la veritat. Jo estic aquí per servir la població, i ho dic sincerament. Ja sé que a vegades hi ha gent, doncs, home, que veu les coses d'una altra manera i s'enfada una mica. No cal enfadar-se. El que hem de fer és que entre tots funcioni i que vagi bé. I que vagi bé, i sobretot és un benefici per tots.
6: Perfecte. Doncs Jordi Lluís Ferrer, regidor de Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns. Que vagi
5: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Ona Malgrat, serveis informatius.
6: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls, el grup de veïns i veïnes de Palafolls, que s'oposa a la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà, ha fet un pas endavant amb la seva estratègia de resistència. Aquest passat dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recopilada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte, aquesta construcció de la gasolinera de l'empresa Plenoil. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa per instal·lar-se al carrer Passada, número 15. Els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar la instal·lació. I a Calella, la justícia rebaixa 400.000 euros el cànon que l'Ajuntament haurà de pagar per l'ocupació de la platja amb les 4 guinguetes existents i les 6 desmuntables que es poden adjudicar. Costes de l'Estat reclamava la Calella gairebé 1,5 milions d'euros, però l'Audiència Nacional ha considerat incorrectes els valors utilitzats per calcular-ne l'import.
0: A nivell nacional, destaquem que Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge del 10,5% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en els darrers 3 mesos, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'estadística índex de preus de l'habitatge que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% de preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del quart trimestre amb un 10,8% més. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I també destaquem que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com PEREMCAT, que se centra en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava. I repassem la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia, molta calma la que tenim a hores de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.

I repassem l'agenda d'actes. El programa del Festival Libèl·lula comença dimarts amb un taller de xapes que porta per títol Crea la teva libèl·lula, que començarà a les 5 de la tarda a l'Espai Jove. I també avancem que dimecres el mateix Festival Libèl·lula inclou la creació d'un mural artístic a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest model.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Contundent missatge del papa a Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
3: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
1: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
3: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
1: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
3: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
1: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle inicia iniciativa de temporada alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
1: Els esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Anna Freixa.
4: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis. Una sèrie al millor de 5 partits.
1: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova crida del papa Lleó XIV a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
6: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
6: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
7: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
6: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
9: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
8: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
1: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del Papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el Pontífex té una agenda atapeïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, el Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa l'Europa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
1: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més convois.
10: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
11: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
12: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
10: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
3: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
13: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
14: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
3: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
1: La visita del Papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
16: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
15: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
17: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
15: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra Elisenda Alemany i el de Junts Josep Rius.
18: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
19: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
15: Avui a Madrid la diputada Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
21: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
20: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
1: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu, en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara per una normativa dels anys 90.
3: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
22: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
3: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
1: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
3: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
1: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
23: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
24: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
23: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers
2: fins a Súria.
1: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf. Ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
3: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
4: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei.
5: Des d'avui mateix continuaré al servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
4: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
1: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
6: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
7: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
6: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
1: I moment per la cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
26: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
25: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
1: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
27: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
28: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forrest, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
29: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
28: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
27: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de la semifinal del playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la ciutat esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 al quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
2: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás para Andorra, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras y el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
27: En futbol sala, Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest model.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Contundent missatge del Papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
4: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
1: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
4: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
1: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
4: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
1: En cultura, la segona edició del Flaix de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
4: El cicle Iniciativa de temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
1: Els esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Anna Freixa.
5: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88 a 96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
1: I el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova crida del Papa Lleó XIV a la concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes. Careta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església, ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
10: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
9: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
1: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El Pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la Catedral i l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia, el Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV i arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
1: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que es reforçarà.
11: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
12: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentar.

0: 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el Pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
2: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
3: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
4: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
2: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
1: La visita ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
6: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
5: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
7: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
5: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
8: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
9: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
5: Avui a Madrid la diputada de Junts Míriam Nogueres i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
10: Notícies en xarxa.
1: Són 3:15. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
11: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
12: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
11: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.

0: ell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
1: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
2: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
3: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. I ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
2: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
1: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alerten d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
4: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci, perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan, de l'Associació pels Sediments.
5: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
4: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
1: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
7: Es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombra, exposició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
6: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
1: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, al municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
8: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller, el 23, completaran l'agenda fallaire. Tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
9: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
8: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
1: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
10: Èxit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neurgonen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
11: Per mi la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
10: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
1: I les obres al campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
12: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
13: El que seria l'estàtua estava... ens van portar a l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació, és una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona, els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
12: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria que toca a Mar, que també ha patit despreniments.
1: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
2: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
15: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
14: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
2: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
16: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones del otro dos partidos porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
2: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapolats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
17: Trist, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
2: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Colom ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV fa una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap d'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa.
2: La pluralitat política no deveria de generar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: I Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV a la catedral i l'estadi olímpic. Ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i també el transport públic. Recordem que l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro i la Generalitat al teletreball. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes contra la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió d'aquesta malaltia que provoca neurodegeneració. Avui que Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual de trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté, això sí, el transport alternatiu per carretera. I la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. El cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o Acadèmia d'Obres Internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat de Barcelona. I a l'actualitat esportiva, la Penya i el Barça jugaran les semifinals dels play-offs del títol de Lliga Endesa. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. La nova gestió de Rieres al Maresme es dota d'una comissió consultiva participada per una cinquantena d'agents a la comarca. Marc Tres Serres.
6: Sí, divendres es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva comarcal de la taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participat per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals hi ha d'entrada el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i també representants del món universitari i entitats mediambientalistes.
3: El Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals d'intel·ligència artificial per gestionar les xarxes socials. Melina Morilla.
7: El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines DIA.
3: Mataró posa les bases per la creació d'un servei de bicis públic que es dirà Rodafaves. Martí Capçada.
8: El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal.
3: Calella dona avui el tret de sortida a una nova edició de l'Screaming Festival. Sergi Ferrer.
9: L'Screaming Festival torna a omplir Calella de música, concerts i activitats relacionades amb la cultura rockabilly. Durant tota la setmana, la ciutat acollirà artistes i aficionats arribats de diferents països en una cita que s'ha consolidat com una de les més importants del sud d'Europa dins del seu gènere.
3: Daniela Simón, alumna premiada de l'Escola Vedruna de Malgrat, crea un blog per ajudar pacients de càncer i les seves famílies. Ona Malgrat.
10: L'alumna ha estat una de les guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol, un treball basat en la creació d'un blog digital on Simón ha plasmat les experiències dels malalts de càncer i les seves famílies.
3: I la Casa Museu de Canet participa en una exposició a Alemanya. Dani Grau.
11: Sí, la Casa Museu de Lluís Domènech i Montaner formarà part d'una exposició internacional a Barcelona Moderna, Fòrum Gaudí, Toto Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per Kunsthalle, München i el Museu Bernardini de Potsdam, dins de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya.

0: Bona tarda. La nova gestió de Rieres al Maresme es dota d'una comissió consultiva participada per una cinquantena d'agents de la comarca. Marc Tres Serres.
1: Sí, Gemma, divendres es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva, com tu deies, comarcal de la taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participar per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals, com hem destacat abans, hi ha el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, a més d'Ajuntaments, Agència Catalana de l'Aigua, Diputació de Barcelona i representants del món universitari i entitats mediambientalistes. La comissió emana del Pla Director d'Actuacions per a la gestió integrada de les Rieres del Maresme, que es va aprovar el febrer passat, un full de ruta fet a partir d'una diagnosi de 65 rieres maresmenques que desemboquen al mar i que fixava per un horitzó de 30 anys, una estratègia encaminada a millorar la seguretat en cas de possibles avingudes d'aigua i també adaptar la comarca a un context de canvi climàtic, i tot plegat en un document que planteja inversions per un muntant global de 684 euros. D'aquests, uns 500 milions destinats als trams urbans d'aquestes rieres que haurien d'assumir els municipis i la resta per als trams interurbans que haurien d'assumir l'Agència Catalana de l'Aigua. També demanava aquest pla director un marc estable de coordinació entre administracions que, segons aquest full de ruta, han de treballar conjuntament en un servei comarcal de gestió integrada de les rieres. Val a dir que el document assenyala les 10 rieres maresmenques que demanen una intervenció prioritària i entre elles s'inclou el torrent de Canamell de Premià de Mar.
0: Gràcies, Marc. I el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals i intel·ligència artificial per gestionar les xarxes socials. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Així és. El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per les xarxes socials? Crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal a Mataró demà i el pròxim 12 de juny en horari de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. La primera es farà demà i es focalitzarà en els beneficis de la IA, la selecció de les xarxes socials més adequades segons el públic objectiu i la creació de contingut optimitzat mitjançant eines de disseny assistides per IA. Per la seva banda, la segona sessió, el 12 de juny, serà on els assistents aprendran a crear i entrenar el seu propi assistent virtual d'IA. També ensenyarà a automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de l'estratègia per identificar futures tendències. Aquesta activitat està subvencionada, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder-hi assistir, cal fer la inscripció prèvia enviant un formulari específic al Consell Comarcal.
0: Gràcies. I Mataró posa les bases per la creació d'un servei de bici pública que es diria Rodafaves. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP amb una esmena d'Esquerra Republicana perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal. Segons ressa la proposta, serveis com aquest ja s'estan adoptant a moltes ciutats del país, començant per la capital i d'Europa, i seria una aposta conseqüent amb les aspiracions de sostenibilitat que es defensen en tants altres àmbits i que van propiciar també la creació del circuit ciclable que ara existeix a la ciutat. Segons la idea de la CUP, es tractaria ara, un cop aprovada la proposta, de fer un estudi tècnic i econòmic que també valoraria l'opció d'aliar-se amb altres municipis o empreses que ja hi treballin, crear l'empresa gestora que s'ocuparia del desplegament d'estacions o bé d'habilitar una aplicació virtual, licitar el servei i, d'aquí a uns 3 anys, començar a desplegar gradualment el servei. La proposta va rebre el suport d'En Comú Podem, Esquerra, Junts per Mataró i la CUP, i les abstencions del PSC, Vox i el PP. En la seva proposta, la CUP assenyala que tot plegat ha estat consultat i ha obtingut l'aval de la ciutadania i el teixit associatiu mataroní, i que fins i tot s'ha fet un concurs d'idees pel nou servei i que la proposta guanyadora ha estat Rodafaves, un joc de paraules amb el nom d'una autèntica icona de l'imaginari mataroní, el gegant Rodafaves.
0: Calella dona avui el tret de sortida a una nova edició de l'Screaming Festival. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Screaming Festival, sí, torna a omplir Calella de música, concerts i activitats relacionades amb la cultura rockabilly. Durant tota la setmana, la ciutat acollirà artistes i aficionats arribats de diferents països en una cita que s'ha consolidat com una de les més importants del sud d'Europa dins del seu gènere. L'edició d'aquest any gira al voltant del 30è aniversari del Toro Records, un segell estretament vinculat al festival des dels seus inicis. La programació inclou propostes de diferents estils relacionats amb el rock and roll dels anys 50, des del rockabilly més clàssic fins al country, el honky-tonk o el rhythm and blues. Entre les novetats destaca la participació de l'artista ucraïnès Chris Wiseguy-Bird, que havia col·laborat durant anys amb el festival i amb la discogràfica El Toro Records. La seva actuació arriba després que la guerra obligués a suspendre una visita prevista fa uns anys. Carlos Díaz és el director del festival. Escoltem-lo.
5: No, és una cosa molt, molt especial per nosaltres aquest any. És que tenim l'oportunitat de portar un artista ucranià. Aquest artista va treballar amb nosaltres molts anys, en part en la discogràfica El Toro, que fa 30 anys, i també al festival. Estava previst portar-lo en la seva banda quan va esclatar la guerra amb Rússia, i ara fa poc que es va traslladar a viure a Alemanya i el portem al festival. Per nosaltres és una fita i és molt important.
4: A banda dels concerts, el festival també inclou activitats divulgatives sobre la història de la música nord-americana dels anys 50. Una d'elles estarà dedicada a Stardate Records, una discogràfica considerada clau en el desenvolupament del country i del rockabilly primitiu. L'organització confia a repetir les bones xifres de participació dels darrers anys i destaca el paper que juga Calella en l'èxit del certamen. Segons explica, la combinació entre música, allotjament, platja i oferta turística continua sent un dels principals atractius per al públic internacional.
0: Canviem de qüestions. L'Escola Sagrada Família de Caldes d'Estrac estrena ventiladors per fer front a les altes temperatures. Martí Capçada.
3: Doncs sí, l'Escola Sagrada Família de Caldetes ha incorporat nous ventiladors a totes les seves aules per millorar el confort de l'alumnat i del professorat durant les setmanes de més calor. La instal·lació s'ha dut a terme després que l'Associació de Famílies d'Alumnes, l'AFA, traslladés la seva preocupació per les elevades temperatures registrades aquest curs. En total, s'han col·locat 20 ventiladors de paret, dos per aula, que estan en funcionament des del passat 2 de juny. Els aparells s'han estat homologat segons les directrius dels serveis territorials d'ensenyament i contribuiran a mantenir un ambient més agradable a les classes. L'Ajuntament ha subvencionat la compra dels ventiladors amb una aportació de 1.900 euros, mentre que la brigada municipal s'ha encarregat de la instal·lació. Aquesta actuació se suma a altres millores recents al centre, com és la renovació de la megafonia, la instal·lació de mosquiteres o bé la millora d'espais exteriors. De cara a l'estiu, el consistori també preveu executar reformes més importants, entre les quals destaquen la substitució de l'escala principal i l'arranjament de l'aula de psicomotricitat.
0: Gràcies. Més qüestions. Canet impulsa un directori de comerç digital. Dani Grau.
6: És dins el projecte Canet Comerç i Serveis. Es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de serveis local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració. La iniciativa inclou la creació d'un directori digital d'empreses i comerços del municipi, amb així nous canals de comunicació i promoció per donar suport a l'activitat econòmica local. Per tal de poder incorporar els establiments al nou directori, es demana la col·laboració dels negocis del municipi, emplenant el formulari que s'adjunta a la web municipal. La informació recollida permetrà crear una eina actualitzada i accessible perquè la ciutadania pugui conèixer de manera ràpida i senzilla l'oferta comercial i de serveis existent a la Canet de Mar. Aquest directori digital esdevindrà un aparador permanent dels establiments locals, contribuint a incrementar-ne la visibilitat, facilitar el contacte amb potencials clients i fomentar el consum de proximitat. Al mateix temps, oferirà també als veïns i veïnes una eina útil per descobrir els productes i serveis disponibles al municipi, afavorint una economia local més dinàmica i connectada. amb l'objectiu de millorar la coordinació i la difusió d'informació d'interès per al sector comercial. També s'ha creat un grup de WhatsApp destinat a l'establiment del municipi. Aquest canal permetrà compartir de manera àgil informació sobre campanyes de promoció, activitats, subvencions, formacions, incidències o qualsevol altra qüestió rellevant per al teixit econòmic local.
0: I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ona a Malgrat.
7: L'associació de veïns de la Verneda demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. Mari Carmen Reiner, secretària de l'entitat, diu que a la Verneda hi viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de la roba.
8: A veure si podem tindre un bus, ja que tenim un que va al Col·legi Marià Cubí i porta els nens i els recull, que hi hagués un bus o el mateix o un altre que pogués anar la gent anar cap al CAP o al mercat de la roba i així. Perquè, clar, hi ha molta gent gran. El que ens agradaria això, i si hi hagués una parada pel cantó d'on està el centre cívic mateix o un carrer abans i tot, no estaria malament. Encara que no facin una parada, sinó un pal que posi a l'horari que passa el bus, hi ha molta gent que baixaria el dia del mercat mateix, que te'l deixessin pel cantó del mercat, o així.
7: És una reivindicació que també comparteix la plataforma Malgrat Actiu. En aquest sentit, Xènia Busert i Rosa Maria Nieto, fundadora i membre, respectivament, de Malgrat Actiu, consideren necessari un servei de bus que connecti tot el municipi per facilitar la mobilitat, sobretot de gent gran, persones amb discapacitat i famílies amb infants.
9: Un microbús que connecti tot Malgrat. I tot Malgrat és tot Malgrat. Malgrat Sud, Avinguda Colom, fins a l'altre costat, perquè és que no existeix. Jo he d'anar al CAP, has de caminar 10 minuts i ja pots agafar el bus. Ja per mi caminar 10 minuts, jo tinc una discapacitat i 4 malalties reumatològiques, depèn del dia, 10 minuts són per una altra persona 3 hores. I tantes coses, i amb gent gran, els discapacitats, els nanos, com
10: petits,
9: vas?
10: O inclús per anar a comprar, ja no és només per anar al metge, per anar a comprar per qualsevol cosa, no hi ha manera de bellugar-se. I ja no parlem del que passa a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha autobusos, per exemple, de Santa Susana o de Calella cap aquí, i a les 7 i mitja de la tarda passa l'últim. I què passa? Que la gent a les 7 i mitja de la tarda ja deixa de bellugar-se.
7: L'Associació de Veïns de la Verneda ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles i a Carme Ponsa, regidora de Mobilitat. Per la seva part, a Malgrat Actiu, ha demanat el servei que a través d'una instància a l'Ajuntament, però per ara no han obtingut una resposta.
0: Calella acomiada Pere Tarrés, històric socialista i fundador de la colla Vall de Roure. Sergi.
4: Sí, el cap de setmana ens deixa la notícia luctuosa de la mort de Pere Tarrés, que durant 6 anys va ser primer secretari del Partit dels Socialistes de Calella. Un càrrec que va deixar voluntàriament després de completar una etapa al capdavant de l'agrupació, havent assolit els objectius que s'havia fixat i amb la voluntat de dedicar més temps a cuidar la seva esposa, la Pilar, que trasbassava problemes de salut. Tarrés era una de les veus habituals de la tertúlia del programa matinal de Ràdio Calella Televisió, on aportava el seu punt de vista sobre qüestions d'actualitat local. La seva mort als 81 anys ha estat sobtada, tal com ha explicat a Ràdio Calella Televisió el president d'honor del partit, Joan Torrent.
11: Molt consternats, com tothom que el coneixia, perquè ha estat una cosa molt sobtada, l'atac al pàncreas, i és una cosa que moltíssima gent se'n lliura, és a dir, supera la inflamació o la infecció, i en el seu cas no ha estat així.
4: Catalanista de conviccions profundes, Pere Tarrés deixa també un important llegat en l'àmbit cultural. Va ser fundador de la colla Vall de Roure, una entitat que durant el franquisme va contribuir, com tantes altres arreu del país, a mantenir viva la cultura catalana i la tradició de la sardana, en uns anys marcats per la repressió de les expressions identitàries catalanes. La cerimònia de comiat es va celebrar ahir al migdia a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, on familiars, amics, companys de partit i persones vinculades a la vida associativa i cultural de la ciutat li van retre l'últim homenatge.
0: Gràcies, Sergi. La Casa Museu de Canet participa en una exposició a Alemanya. Dani.
6: Sí, la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner formarà part de l'exposició internacional Barcelona Moderna From Gaudí, To Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per la Kunsthalle München i el Museu Barberini de Potsdam, una de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya. L'exposició, que es podrà visitar a la Kunsthalle München el 23 d'octubre de 2026 al 31 al 21 de febrer del 27, de març al 20 de juny de 2027, proporciona un recorregut per la Barcelona de finals del segle XIX i inicis del XX, un període d'extraordinària efervescència artística, cultural i arquitectònica que va donar lloc al moviment modernista. La mostra reunirà obres procedents de museus, institucions i col·leccions de referència per explicar el context creatiu que va fer possible figures universals com Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Lluís Domènech i Montaner, entre d'altres, en un mateix context històric. La participació de la Casa Museu Domènech i Montaner en aquest projecte representa una nova oportunitat per donar una visibilitat internacional al patrimoni conservat a Canet de Mar per contribuir a la difusió del llegat de Lluís Domènech i Montaner en el marc d'una exposició de gran rellevància internacional. Aquesta col·laboració consolida la presència de la Casa Museu en xarxes i projectes culturals de base internacional i reforça el paper de Canet de Mar com un dels municipis estretament vinculats a la figura i l'obra de Lluís Domènech i Montaner i l'obra també, per extensió, modernista.
0: I Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial. Mar Tres Serres.
1: Sí, exacte, amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, que tindrà lloc des d'avui fins aquest diumenge, dia 14 de juny. L'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes. Per tal que la ciutadania pugui conèixer de primera mà les instal·lacions i la tasca que es du a terme, l'Arxiu ha programat dues jornades de portes obertes, la de demà, de 9 a 2 del migdia, i dissabte, aquest mateix dissabte, 13 de juny, de 10 a 1 del migdia. A més de les visites, els assistents podran contemplar l'exposició permanent de maquetes que encara ara acull l'equipament. L'acte central de la setmana, però, tindrà lloc el divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Es tracta de la presentació oficial d'un nou fons documental provinent de la família Jalpí, una de les famílies amb més rellevància històrica a Tordera. La peça clau d'aquesta donació, realitzada pel senyor Oleguer Massaguer, és un pergamí del segle XVI. En dona tots els detalls la responsable de l'Arxiu Històric, Mercè Torrelles.
12: Podem dir que va ser la família més important que va tenir Tordera, doncs per tot el patrimoni que va arribar a tenir i per el seu origen noble. Llavors el pergamí ens fa entrega al senyor Oleguer Massaguer. És un pergamí del 1554 i és una època, és a dir, és un rebut, eh? Però té valor, doncs, perquè és d'aquesta família i al mateix temps perquè, doncs, esdevé ara en aquests moments el document més antic que tenim a l'arxiu de Tordera. Llavors, doncs, farem un acte de l'acte de donació, que serà, doncs, aquí a l'Hospital de Pobres, i al mateix temps un reconeixement a aquesta persona que fa la donació. És un acte obert a tothom i, bueno, jo penso que serà un acte emotiu. També prepararé una petita exposició d'aquest fons.
1: El programa es completa amb la sessió habitual del grup d'amics de l'arxiu, que se celebrarà el dijous, aquest dijous, a les 11, justament, també a l'antic Hospital de Pobres. En aquesta trobada, oberta a tothom, es projectarà un audiovisual sobre la tasca arxivística i es continuaran visualitzant les imatges del fons de la fibra color, així com altres documents que s'han anat incorporant recentment al fons.
0: I mentrestant, Sant Vicenç de Montalt impulsa dues activitats per sensibilitzar contra l'edatisme. Martí.
3: Correcte. L'Ajuntament de Sant Vicenç, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha organitzat dues activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania per sensibilitzar una miqueta més sobre l'edatisme. La iniciativa forma part de la campanya anomenada Edats Invisibles, que vol promoure una societat més inclusiva, respectuosa i lliure de prejudicis relacionades amb l'edat. La primera proposta serà el monòleg Edatènia, prejudicis invisibles, interpretat per Helena Pla, que representarà l'11 de juny a les 7 de la tarda al Centre Cívic El Gorg. L'activitat inclourà també un col·loqui posterior per fomentar el debat i la reflexió entre els assistents. La segona cita tindrà lloc el 14 de juny amb una masterclass de moviment dinamitzada per un fisioterapeuta del programa Culturament. La sessió, que es farà també al Centre Cívic El Gorg, està pensada per promoure el benestar físic, la connexió corporal i l'envelliment actiu. Des de l'Ajuntament es convida tota la ciutadania a participar en aquestes activitats que combinen una mica de cultura, reflexió i salut per avançar cap a una societat més conscient i respectuosa amb totes les edats.
0: I Daniela Simón, alumna premiada de l'Escola Vedruna de Malgrat, crea un blog per ajudar pacients a càncer i les seves famílies, una Malgrat.
7: Així és, l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, ha estat una de les guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no estàs sol, sola, un treball basat en la creació d'un blog digital on Simón ha plasmat les experiències dels malalts de càncer i les seves famílies. La idea del treball, de fet, neix d'una experiència personal. Fa 8 anys la mare de la Daniela va patir un càncer de mama, tot i que ser encara una nena recorda la impotència de voler ajudar-la sense saber com fer-ho. Aquesta vivència la va portar a plantejar el blog com amb un objectiu clar, oferir eines i orientació a les persones que es troben davant d'un diagnòstic de càncer o conviuen amb un familiar afectat per la malaltia. De fet, l'alumna té la intenció de mantenir el blog digital mentre aquest continuï sent d'interès social. Daniela Simón també ha explicat que un dels aspectes més difícils dels qui pateixen càncer és la sensació d'incomprensió que tenen davant els seus familiars. A més, Simón afegeix que hi ha una forta càrrega social a la paraula càncer i que sovint s'associa directament amb la mort, quan no sempre és així.
0: I Hatakendeya té la voluntat de germanar-se amb l'entitat El Rus de Tordera per fomentar la inclusió. Marc.
1: Sí, així és. Hatakendeya viu amb entusiasme el fet de ser l'entitat escollida pel Teatre Claver per a la campanya Compromís i Cultura 2026. Des de que es va fer l'anunci oficial el passat 19 de febrer, l'associació tordarenca treballa en dos fronts. Primer, explicar a la ciutadania el projecte concret de reinserció laboral que vol tirar endavant i teixir també noves aliances al municipi. En aquest segon punt, Hatakendeya ha revelat en una entrevista a Ràdio Tordera la voluntat de dur a terme una unió amb la Fundació Doctor Joan Pujol El Rus, que el president de Hatakendeya deia Joan Llorenç, n'explica els detalls.
13: Un agermanament també amb la Fundació El Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura, però bàsicament és això. El que hem volgut en aquests últims 2 anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
1: Una associació que és entitat ànim de sense lucre i que ofereix un lloc de vida a persones amb discapacitat intel·lectual. Pel que fa a la campanya Compromís i Cultura, l'entitat mostra la satisfacció de saber que el poble va coneixent durant tot un any les activitats i tasques que duen a terme diàriament. A més, recorda que els fons recaptats aniran destinats a la reinserció de 3 usuaris del centre a les seves comunitats, finançant les eines necessàries perquè puguin fer vida de la manera més autònoma possible. Així ho explica el president Joan Llorenç.
13: N'hi ha 2 que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a 2 d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble perquè puguin tornar a la seva comunitat sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment.
1: La campanya Compromís i Cultura 2026 inclou la programació estable del Teatre Claver. Les propostes de les entitats col·laboradores, com Pere Cot, el Fòrum i l'Esplai de la Gent Gran, i el projecte de la Fundació L'Altre Claver. Empreses i particulars també poden contribuir-hi en aquest projecte de Hatakendeya a través de la Fila Zero, és a dir, fent una contribució econòmica sense necessitat d'assistir als espectacles.
0: I en cultura, a Palafolls, els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Popi, Melina Morilla.
2: La colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima ha confirmat que aquest any tornarà a ser l'encarregada d'organitzar la revetlla de Sant Joan a Palafolls. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popí. Segons han explicat des de l'entitat, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització està treballant per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per totes les edats.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Molt bon dia, comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols però sense precipitacions. Avui el cel estarà serè durant tot el dia amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest en aquest matí com aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matinarà el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment als 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que doncs, la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui. Per tant, temperatures que baixen una mica, tant màximes com mínimes, i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
0: Molt bé, doncs ja coneixem la previsió del temps per a aquest dilluns i també per als pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials. També farem l'agenda setmanal del Maresme amb en Martí Capçada. Tenim també l'espai de nutrició amb la Txell Rubio i en Marc Tres Serres. I acabarem el programa d'avui fent una doble tertúlia esportiva, ja que sempre ens quedem curts de temps i, per tant, avui ampliarem una mica més doncs, la actualitat esportiva a la comarca i també en clau nacional. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
15: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Quarts de 4 de la tarda, moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: Molt bé, comencem destacant al Maresme el més important d'avui, Melina.
3: Doncs mira, avui és popular a Twitter un fil sobre la situació de l'Alt Maresme respecte a serveis que hi ha en aquesta zona de la comarca. Tot deriva d'un tuit de Rodalies informant sobre el reforç del servei de la R1 durant la visita del Papallagó 14, un servei que només es reforçarà des de Mataró fins a l'Hospitalet. En aquest sentit, alguns usuaris han criticat que els habitants de l'Alt Maresme sembla que no existeixin. Altres usuaris s'han unit amb queixes respecte també a altres qüestions relacionades, com l'estat dels instituts, on els alumnes van a fer la selectivitat. Paraules textuals d'un usuari: no només Rodalies, tot en general, la selectivitat es fa instituts precaris i sense climatitzar, com el Lluís Companys de Tordera. També deien que l'Hospital de Calella és un polvorí sense data per la seva renovació, els autobusos són inexistents i la renda per càpita la més baixa de la comarca.
2: I en clau internacional, més enllà de la comarca, què és notícia?
3: Doncs hi ha hagut almenys 19 morts i centenars de ferits a les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8. El fort terratrèmol, que aquest dilluns ha sacsejat al sud de les Filipines, ha provocat la mort d'una vintena de persones, mentre hi ha uns 130 ferits i almenys 7 desapareguts. El sisme, que ha tingut almenys 4 rèpliques molt fortes, ha fet caure edificis com centres comercials, supermercats i escoles, i ha malmès també algunes infraestructures.
2: Déu-n'hi-do, això a les Filipines, comentaves?
3: Així és, a les Filipines, al sud.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs l'Hospital Germans Trias està estudiant una cirurgia pionera a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias de Badalona ja ha intervingut els dos primers pacients a Europa en el marc d'un estudi clínic que vol estudiar la viabilitat i la seguretat d'un potencial abordatge revolucionari d'aquesta malaltia. El centre està fent un assaig clínic amb un total de 10 pacients participants que per primera vegada a Europa estudiarà l'ús de la derivació limfàtico-venosa cervical com a possible intervenció terapèutica en pacients en fase lleu. L'estudi, anomenat Alcea, encara està en una fase molt inicial i té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i l'efecte potencial d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial. Alcea, que durarà un any, s'adreça a pacients amb diagnòstic d'Alzheimer en fase lleu, que ja siguin pacients a les consultes de neurologia i geriatria de l'hospital, que no tinguin una edat gaire avançada ni tampoc altres problemes de salut greu que desaconsellin una intervenció quirúrgica.
2: Molt bé, Melina, doncs anem a conèixer ara mateix la pregunta del dia. Doncs tu mateixa digue'ns què estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
3: Doncs avui, com una de les habitants de l'Alt Maresma, el que preguntem és si creieu que Rodalies hauria de donar més serveis a aquesta zona de la comarca.
2: Perfecte, molt bé. Doncs Melina, gràcies com sempre i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El primer equip femení de bàsquet ha tancat temporada Supercopa, un nou curs on les premianenques han viscut a la zona alta de la classificació, però amb alguna derrota que no les ha permès ser a les dues primeres posicions i aspirar a l'ascens. Un any intens, competitiu i un final de curs que ens deixa també la marxa de dues jugadores importants, l'Alba Valero i la Montsant Guerrero. Benvingudes, noies, a la ràdio. Què tal?
4: Gràcies. Bé, molt bé, gràcies per convidar-nos.
2: És la primera vegada, no?, que veniu als estudis de Premià.
4: Sí, és la primera vegada.
5: Ens estrenem.
2: Molt bé, cap nervis, o sigui, va, anirà rodat. Noies, per començar, quina nota li poseu al curs?
4: A veure, quina nota? Una nota alta.
5: Nota alta.
4: No,
5: jo tinc mínim, què?
4: Un 8.
5: 8 i mig.
4: Vinga, no. Perquè no hem acabat en les fases. Exacte. Però bé, molt bé.
2: Uh-huh. Què ha fallat i què s'ha fet bé?
4: Què ha fallat? Ostres. A veure, no sé. Primer, què s'ha fet bé? A veure, jo crec que aquest any ha estat diferent també perquè teníem un entrenador nou que portàvem abans 4 anys amb l'anterior. Uh-huh. Llavors és una adaptació nova. Uh-huh. I crec que al final l'adaptació, bueno, va anar genial perquè vam començar 9-0.
5: Increïble.
4: I què s'ha fet malament?
5: No sé, potser en algun punt sí que ens han penalitzat
6: algunes derrotes, però tampoc no ens hem de quedar com la sensació de que ens hem quedat allà a la porta de les fases, sinó que, ostres, jo crec que el que hem fet enguany és extraordinari, o sigui, no sé, ha estat molt bé. I per això dèiem que una nota alta, perquè la temporada és que ha estat molt bona.
2: Sí. De fet, com bé comenteu, una temporada que engegava màxims, havent participat a la final a 4 a Igualada i amb la marxa del cos tècnic anterior, tocava adaptar-se a una nova metodologia i cares noves. Com ho recordeu?

0: Ja sabíeu que era l'última temporada i creieu que són decisions que es van prenent doncs, durant el curs?
1: Bueno, crec que nosaltres també portem uns anys, ja que sempre diem és l'última i sempre acaba marxant, és molt difícil. En el meu cas, jo sí que ho tenia al cap, que seria l'última, o almenys jo m'ho prenc més com una pausa. No vull pensar com que marxo del tot del premi, perquè bueno, és com una part molt important de la meva vida. Però sí, jo crec que sí que ho tenia al cap des del principi.
2: Sí, en el meu cas ha sigut com una decisió més de, no últim moment, però sí més dels últims mesos, perquè jo sí que no tornaré al premi allà, el més segur, i perquè és un canvi d'etapa per mi cap a, bueno, això, un nou pas vital, diguem-ne, i, bueno, he estat com més en els darrers mesos, però sí que, ostres, des que vaig fer el cop de cap, doncs sí que he estat com gaudir-ho tot, perquè cada pavelló que anàvem era l'última vegada que anava jugant amb el premi, llavors sí que ha estat això com una miqueta més gradual, però poguent-ho com assaborir la despedida.
0: De seguida, Montsant, et preguntarem doncs ara què vindrà, però Alba, deixa'm també que et pregunti. Has comentat, no?, que per tu no és un adéu, no és un final, és una pausa. De fet, ja em vas fer una pausa en el passat.
1: Sí, vaig fer una pausa perquè estava estudiant fora, llavors va ser, ara no recordo si va ser el 2018 o 19, que vaig estar mitja temporada, llavors vaig acabar de marxar per acabar els estudis, i després el tornar, que ja va ser aquests fa 5 anys, i ara també és bàsicament per temes professionals, per poder acabar d'opositar, i m'agradaria poder tornar en un futur, si m'ho permet la vida en general.
0: I aquesta supositant, sí, es pot saber?
1: Sí, a bombera.
0: Ah, molt bé. Perfecte. Sí. Alba, tu portes molts anys a la casa, les has vist de tots colors, ascensos, consolidació a la Supercopa i finals a 4. Què significa per tu la B Premià?
1: Bueno, la veritat és que la B Premià s'ha convertit en casa. O sigui, crec que s'ha format un nucli superxulo, que al final ja no diem que juguem a bàsquet i competim, sinó que som un grup d'amigues que quedem 4 cops a la setmana i ens ho passem bé i just competim i a vegades ens surten les coses molt bé. Llavors significa per mi estar a casa, estar amb la família i la comunitat pingüina que s'ha creat.
0: Exacte. I tu, Montsant, també coneixes molt bé el projecte i podríem dir que també te l'has fet teu. Va ser una bona decisió venir a Premià de Mar?
2: Buf, va ser encertadíssima, molt, molt, molt. Sí, jo també venia d'un canvi, de venir d'una altra província, d'una manera d'entendre el bàsquet potser una miqueta diferent, i em vaig trobar amb aquest grup, que bàsicament ara el grup, el nucli, diguem-ne, continua sent el mateix, que des de primer moment em van fer sentir hipercòmode, i ja no només a nivell personal, sinó a nivell de joc també. Ostres, crec que he millorat moltíssim per tot el que m'aporten elles i els entrenadors que han passat, sí, sí.
0: Què significa per vosaltres el bàsquet?
1: Jo crec que el bàsquet, quan ja portes tants anys jugant i impliques tantes hores, ja crea una mica, bueno, és part de la teva personalitat, no? Jo crec que segurament molta gent que ens coneix pensa en nosaltres i pensa en el bàsquet. Llavors, bueno, significa moltíssim, són moltes hores, molta energia.
2: I el caràcter, jo crec que també ens el forja al final. Tot el que vas vivint realment és que són moltíssimes hores invertides des de petites. Llavors jo crec que el caràcter també es va forjant, no? O sigui, l'aprendre de les derrotes, aprendre a confiar en les altres moltes vegades. Tot això crec que són valors que els he pres bàsicament a partir del bàsquet.
0: Què és el que més recordeu d'aquesta vida doncs, dedicada a l'esport, dedicada al bàsquet, a records que tinguéssiu doncs, de més petites o alguna cosa que us hagi marcat a la vostra etapa?
1: Les amistats. Al final és el que m'emporto sempre. Al final crec que les meves grans amistats ara mateix han vingut quasi totes del bàsquet per el fet de que el que diu la Montsant, el que entenem com la vida semblant. Aquesta pertenença que sents a partir de l'esport i sí, les amistats és el que em ve més al cap.
0: Clar, perquè amb quants anys vau començar a jugar a bàsquet?
1: Jo crec que 7 o 8.
0: 7 o 8, clar, són molts anys.
2: Jo en 10, sí, més tard, però en 10.
0: Clar, la Montsant en té 31, Alba en tens 27, clar, sí. Des dels 7-8 anyets, des de ben petites, doncs bé, han passat molts anys i creiem doncs, que les amistats que heu creat doncs, que seran per tota la vida, no?
1: Sí, totalment, totalment.
2: Sí, totalment. I a més que era com, quan érem petites també era com trobar gent que tenia aquella afició que tu tenies, que potser doncs, a l'escola no t'hi trobaves tant, en el meu cas, i per mi, per exemple, trobar el bàsquet va ser com, ostres, trobar un grup de suport molt important, i en aquest cas a mi doncs, la parella inclús és del bàsquet, o sigui, realment a mi el bàsquet ha marcat la vida, però sense cap tipus de dubte.
0: Recomanareu a les famílies que doncs, tenen fills petits que practiquin esports com el bàsquet, esports en grup, no? Perquè clar, hi ha esports que són més individualistes, però entenem que el bàsquet s'entén com un equip, com un col·lectiu, i que la manera de jugar és completament diferent que altres esports, i també s'aprenen més valors, potser.
1: Sí, totalment.

0: just algo que m'ha vingut molt al cap aquest any, quan vam fer la presentació, que venen tantes famílies a Premià, que és brutal veure tants nens recolzats per tants pares, cosins, tiets, germans, i jo només el que em venia al cap era agrair als meus pares que m'haguessin apuntat a aquest esport i que m'haguessin... Bueno, que em sento una privilegiada que tenir l'oportunitat d'haver fet tot això, de que m'han portat a cada camp, han vingut amb mi a cada lloc. Bueno, és un regal fer això als seus fills.
1: Aquesta és l'altra, no? La dedicació per part de les famílies de portar-vos als entrenaments, recollir-vos, adaptar-se als horaris, a anar als partits quan us convoquen, perquè a vegades el partit no està 10 minuts a casa, potser s'ha de conduir una hora, dues hores, perquè està més lluny. Clar, la família té un paper important, no?
0: Bueno, importantíssim, i aquí jo faré menció a la meva, que els meus pares, la meva família, viuen al costat de Reus, i per tant cada cap de setmana mínim es feien una hora i mitja d'anada i una hora i mitja de tornada per venir-me a veure a Premià, i continuen fent-ho, o sigui que la dedicació sí, és màxima, i sempre hi ha una part d'implicació de la família, des de ja ben petites i ben petits, per poder dur a terme aquest esport i implicar-t'hi al màxim.
2: Sí, crec que justament el nostre equip, els pares, han estat molt implicats sempre, i és molt xulo, la veritat, perquè és això, juguem a Tarragona i venen, juguem a Igualada, juguem a Manresa, i també teníem un seguit de pares seguint-nos, que és brutal, a les nostres edats,
0: bon, i que ja podrien deixar-nos.
2: Exacte, i que no es limiten només a venir, sinó que estan allà, animen, fan pancartes, banderes,
0: de
2: i
0: tot,
2: que faci falta.
0: Sí.
1: Com s'ho prenen les famílies quan el resultat no és l'esperat? Doncs quan hi ha un partit que no surt bé, s'arriben a frustrar més a vegades ells que vosaltres, o us enfadeu més vosaltres? Com va aquest tema?
0: Jo crec que ens en fàvem nosaltres. Els nostres pares estan contents de veure'ns jugar, de que segueixin disfrutant amb nosaltres.
2: Sí. I amb l'edat també ho relativitzes tot molt més, i ells també ho fan, jo crec que sí.
0: Totalment.
2: Amb aquest aspecte no hi ha hagut mai cap tipus de problema o així de famílies. Nosaltres, que va. Sempre suport, bona cara, deixar que et foguis una mica i vinga, la setmana que ve.
0: Sí.
1: Vull preguntar-vos també, què us emporteu d'aquesta etapa a banda de les amistats?
0: Molts valors, jo crec, molta perseverança i resiliència, jo crec, perquè al final hem viscut com moltes coses, el perdre l'últim minut i haver de conduir una hora i mitja i tornar a casa, no sé.
2: I en cert punt també, potser una altra mirada també del bàsquet, perquè cada nou entrenador, cada nou club o d'això, t'emporten, i a mi depèn de com, ostres, me'n fan inclús reenamorar del bàsquet, o que hagis d'interpretar moltíssim el joc o així, per mi també et fa això molt millor jugadora, i és algo que per mi m'emporto molt clarament.
1: Què és el que més us agrada de Premià de Mar?
0: De Premià? Pues jo crec que el sentiment aquest de pertenença que et fa sentir al club, de que estàs bé allà, de que et valoren, jo crec.
2: I que un club de poble arribi a tenir un senyor a la Supercopa i es pugui mantenir tot, crec que és de valorar també.
1: Noies, ara volem saber una mica quins són els vostres objectius. Alba, tu et dedicaràs a opositar, has comentat?
0: Sí.
1: Per tant, doncs aquest és el teu objectiu. I tu, Montsant, que explica'ns una mica quins són els teus plans.
2: Jo ja, bueno, jo soc de, ja ho he dit, soc d'un poble al costat de Reus, llavors ja torno a viure cap allà amb la meva parella, i llavors ja, bueno, o sigui, lògicament, doncs, anant cap allà, ja era incompatible estar amb el bàsquet aquí, i res, és això, l'únic que sí que potser abans tenia molt més clar de que amb l'edat que tinc anava a deixar el bàsquet, i amb tal com hem estat aquest any, aquest reenamorament que he tingut amb el bàsquet i tot, he pensat de, bueno, doncs, potser ho allargo una temporada més, ara és el moment de començar-ho a valorar i tot, i això, ja és tornar cap al lloc d'on soc jo.
1: Tot i deixar-ho pel que fa, doncs, al nivell de competició, seguireu jugant, doncs, a forma més recreativa, o quedar amb companyes per jugar un partit, o...
0: Sí, totalment. Jo crec que fins i tot aquest dissabte mateix hem quedat totes per anar a fer un 3x3 juntes. Jo crec que aquest estiu també ja hem fet plans per apuntar-nos a algun altre, quedar de tant en quant.
2: Sí, és que és impossible, jo crec, deixar-ho tot.
0: Sí,
2: clar. O
0: sigui,
2: és el que... Vinga, va, som-hi.
0: Sí, les companyes que han anat marxant també després, ens enterem que ja no ha passat setembre, que ja estan entrenant amb l'equip del seu poble. O sigui, és molt difícil deixar-ho.
1: Molt bé, doncs Alba Vera i Montsant Guerrero, gràcies a totes dues, i que vagi tot molt bé a la vida.
0: A tu.
2: Gràcies.

0: Molt bé, seguim avançant. Ara és el moment de les efemèrides amb en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Gemma.
0: I com sempre, comencem felicitant a les persones que avui fan anys.
1: Sí, exacte. Avui és l'aniversari de Liam Neeson, l'icònic actor nord-irlandès, famós per participar a la llista de Schindler, Star Wars, per exemple, i avui fa 74 anys, o sigui que déu-n'hi-do, Liam Neeson. Els anys passen per tothom, igual que per Javier Mascherano, que és, no sé si et sona, Gemma, exjugador del Barça, un jugador
0: sí,
1: argentí, a més, amic
0: sí,
1: de Leo Messi.
0: Sí, em sona. Sí, em sona el nom, eh? Ara mateix no, segurament no li poso cara, però el nom em sona molt.
1: De fet, Mascherano va ser fa no massa entrenador de Leo Messi a l'Inter de Miami, el que passa que va deixar l'equip ja fa uns mesets.
0: Molt bé, i també hi ha més aniversaris o ja hem acabat?
1: Per avui ja està, per avui ja està.
0: Molt bé, i és el Dia Mundial de...
1: Sí, dels oceans, per protegir-los i conèixer la seva importància que tenen al món, al planeta i, evidentment, per nosaltres.
0: Perfecte. Tal dia, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, l'any 1909 va néixer Virginia Apgar, que és l'anestesiòloga que ha salvat la vida a milions de neonats. I t'explico per què. Moltes persones creien que Apgar és l'acrònim, no?, d'aparença, pols, gesticulació, activitat i respiració, que això sobretot ho domina la gent que treballa al món de la sanitat. I és els 5 paràmetres que avaluen els recent nascuts per determinar el seu estat de salut just després del seu naixement. Però no, l'acrònim justament és el cognom de la persona que va proposar el famós test del mateix nom. Per tant, és a dir, Apgar, que és el cognom de Virginia Apgar, com que ella va decidir crear aquest test, es va fer tan popular i tan útil que al final les han aprofitat el seu cognom per afegir-hi doncs això, no?, que són els paràmetres d'aparença, pols, gesticulació, activitat i respiració. Això és una curiositat, i la nord-americana, que és de New Jersey, es va convertir en la primera dona a dirigir un departament sencer a la Universitat de Columbia, liderant doncs aquesta àrea que dèiem, no?, d'anestesiologia. I més endavant, en la seva carrera, ja es va incorporar a la Fundació March of Dimes, on va centrar els seus esforços en la investigació i prevenció dels defectes de naixements i malformacions congènites. Per tant, molt important aquesta dona, tot i que jo fins ara no la coneixia, no sé si tu, Gemma, et sonava,
0: no,
1: i em sembla
0: no.
1: molt curiosa la seva història.
0: I tant, no, no, una persona doncs, que va marcar un abans i un després.
1: I
0: també
1: tant.
0: Qui va marcar un abans i un després és una persona que ens expliques a continuació amb l'efemèride musical.
1: Ai, sí, totalment. Aquesta cançó, a més, m'encantava, no sé si tu, Gemma, te va agradar.
0: Sí, molt, i la ballava molt, també.
1: Ah, sí, jo també. Boníssima.
0: Sí. Totes les coses, friquis, les ballo. Aquella cançó de l'Espresso Macchiato?
1: Oi, sí.
0: Vale, doncs el mateix, amb aquesta igual feia.
1: És que aquesta de Gangnam Style que estem escoltant de fons... Mira, pugem un moment, que la gent que se'n recordi. Doncs aquesta cançó, justament gràcies Marçal, es va estrenar el 2012, és a dir, ja fa 14 anys. Va ser del sud-coreà PSI, que va llançar doncs, aquest Gangnam Style, que ara l'explicarem una miqueta, perquè jo no coneixia el perquè, no, de la cançó, i sempre ho intentem explicar a l'efemèride musical. El que sí que és més destacat, i això crec que ho sap força gent que com a mínim coneix aquesta cançó, és que va ser, Gemma, tan popular que es va convertir en el primer vídeo de la història de YouTube en superar les 1.000 milions de reproduccions.
0: Sí, sí, no, no, és que era el hit. I quina és la cosa curiosa que comentes?
1: Doncs que és en realitat una sàtira humorística, aquest Gangnam Style, és un estil de música, no?, sobre l'estil de vida justament del barri de Gangnam, a la zona més rica, luxosa i exigent de Seul, que és la capital de Corea del Sud. I PSI, el cantant, utilitza la ironia per riure's d'aquesta obsessió que tenia la gent d'aquesta zona pel materialisme. De fet, el videoclip fa balls ridículs, que els que coneixem tots, ara si no la gent que ho busqui, el ball d'aquest Gangnam Style, per això, riure-se'n una mica d'aquesta exclusivitat, elegància que es vivia en aquesta zona de Corea del Sud.
0: Saps que recordo? De fet, m'ha vingut un flash. Crec que fins i tot la gent a la discoteca ballava aquesta cançó com si no hi hagués un demà. És que era increïble.
1: Sí, sí, a mi m'encantava, recordo fer un ball fins i tot a l'escola, jo crec que feia tercer d'ESO.
0: Ah.
1: No, quart d'ESO, perquè era el 2012, per tant, buah, brutal, brutal.
0: Molt bé, doncs amb el Gangnam Style anem a... Vaig ara mateix a recordar els passos, així que amb en Marçal aquí
1: Molt
0: anem
1: bé.
0: A fer una mica de coreo. Fins ara.
1: Tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleu 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
3: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
1: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui a les 5 de la tarda hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
4: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
5: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
6: Hola, bona tarda de nou, Gemma.
5: Què ens expliques avui?
6: Doncs avui ens fixem en un article del 8 de juny de l'any 90 de la Gaceta del Maresme, on es parlava del programa Maresme Verd Blau, un programa que en aquells mesos iniciava diferents accions de neteja d'espais de la comarca, com per exemple el castell de Palafolls. Llavors l'Ajuntament del municipi encara no tenia fixada una data, però seria aviat. Aquells dies un conjunt d'agrupaments de la comarca amb aproximadament 150 persones van realitzar la primera neteja d'un castell maresmenc, que en aquest cas era el de Burriac, juntament amb la Font de Dalt i el seu entorn, la qual cosa suposava una zona d'unes 6 hectàrees de terreny. En aquesta acció van participar l'agrupament Escolta la Soca, de 50 persones, que ja havia iniciat fa mesos aquella tasca, l'agrupament Arrels, també amb 50 voluntaris, 20 socis de la UEC de Mataró, 20 més de Natura i 10 voluntaris forestals. La neteja del castell de Burriac, com la del de Palafolls, va ser organitzada pel Consell Comarcal i comptava amb el suport de la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social de la Generalitat. El programa Maresme Verd Blau va ser presentat a la seu del Consell Comarcal coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny d'aquell 1990. El seu objectiu era aconseguir sensibilitzar la població de la nostra comarca sobre el problema de la degradació ambiental i analitzar les possibles vies de solució per reduir les principals fonts de contaminació.
5: Perfecte, Melina. Doncs com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.

0: I companys i companyes, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les amb en Martí Capçada amb tot el que ens té que explicar a continuació que passarà aquests dies a la comarca. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal?
1: Bé, a punt de dir-vos l'agenda setmanal, però abans, si em permets, faré uns 5 cèntims als llocs on podem anar a donar sang a la nostra comarca, al Maresme. Així que, quan em diguis, disparo.
0: Doncs va, dispara.
1: Vinga, el primer lloc on es pot anar a donar sang durant aquesta setmana és avui dilluns i les dues ubicacions estan a Mataró. La primera és a la Biblioteca Antoni Comas i la segona a Nil Fisk Sau de l'avinguda Vallberic número 85. Ens n'anem ja el següent dia, que serà dimecres, i també a Mataró, però en aquest cas a l'Hospital Universitari de Mataró, i dijous també a Mataró al Pla d'en Buet. Ens anem ja a divendres i, escolta'm, Gemma, aquesta setmana la cosa a Mataró s'han ficat les piles perquè seguim a la mateixa ciutat, però en aquest cas podrem anar a donar sang a la unitat mòbil de la plaça per concloure la setmana. Per aquells més despistats, poden anar el dissabte a Pineda de Mar, al Casal d'Avis Poble Nou, o el diumenge a Arenys de Munt, a l'Ajuntament.
0: Molt bé, Martí. Va, això pel que fa a donacions de sang, eh?
1: Exacte, pel que fa a les donacions de sang, sí.
0: Molt bé, doncs quan tu vulguis anem a repassar agenda.
1: Vinga, doncs comencem amb un festival que tenim a Malgrat, que començarà el dia 9 de juny a les 5 de la tarda amb un taller de xapes i finalitzarà el dissabte, dia 13, amb un gran concert anomenat Joves i Clàssica amb Eduard Estol al violí, Biel Garriga al violoncel, Mònica Villaret a la flauta travessera i Iker Nadal a la guitarra espanyola, acompanyats també de l'orquestra jove de l'Aula de Música Contrapunt, la Coral Jove Contrapunt i la Coral de la Universitat de Girona sota la direcció de Xavier Garriga i Maria Carretero de la Contrapunt i també Martí Ferrer del Cor d'UDG. Així que tindrem durant aquests dies doncs la ciutat de Malgrat plena d'activitats que, com he dit, començarem amb un taller, com és en el cas de xapes, que aprendrem a fer-les, així tindrem també un petit souvenir i acabarem la setmana doncs amb música por todo lo alto, Gemma.
0: Perfecte, seguim repassant.
1: Seguim repassant i ens anem ara el divendres a Sant Andreu de Llavanera, ja que la regidoria de gent gran organitzarà a Can Rivier una jornada de sensibilització sobre l'edatisme, adreçada a professionals i personal municipal. Aquesta activitat culminarà amb una acció de teatre al carrer adreçada a la ciutadania, que es desenvoluparà al voltant del mercat setmanal i pels carrers del centre del municipi. L'objectiu de l'activitat, bàsicament, és reflexionar una miqueta sobre l'edatisme, identificarà els prejudicis associats a l'edat i també promoure una societat més inclusiva.
0: Perfecte, som-hi, Martí. Més coses.
1: Anem-nos ara el dissabte cap a Mataró amb un taller anomenat Folrem una ampolla en boga. I és que és una narració i activitat pràctica que ens porta al món dels oficis d'abans a càrrec de Carles Alcoi. I en aquesta ocasió folrarem, com he dit, una ampolla amb fulles de la boga. I és que així, per ficar una mica de context, Gemma, he de dir que en cistelleria les fulles de la boga s'han emprat en l'elaboració artesanal de moltíssims estris, com vindrien a ser seients de cadires, estalvis per cassoles, oueres, etc, etc. I la boga era un material perfecte per protegir el que venen a ser coses fràgils, com coses així. Bueno, ara estic llegint aquí el meu guió, però no tenia gaire sentit els exemples que havíem picat. Però bueno, com vinc a dir, mica de... el vidre, per exemple, els ous, per això hem dit que s'hi fan oueres, o sigui, tot el que ve a ser susceptible de trencar-se. I bàsicament, doncs això, en aquesta activitat aprendrem a folrar l'ampolla perquè no se'ns trenqui precisament amb la boga. I bueno, bàsicament també una excusa per aprendre a fer una activitat nova, que és el que ens agrada a l'agenda.
0: Molt bé, perfecte. Més coses interessants?
1: Bueno, interessants o no, ja això que ho jutgi qualsevol des de casa, però jo crec que sí, molt. I ara ens anem a dissabte a Arenys de Munt, també una activitat la mar d'interessant, que es diu destil·lació artesanal en directe. I és que és una mica per connectar amb el saber tradicional a través d'un viatge sensorial des de la terra fins a l'essència. I és que descobrirem el projecte anomenat Can Catà Essentials, que és una experiència vivencial que ens permetrà conèixer de prop el món de les plantes aromàtiques i la seva transformació artesanal. I és que en aquest procés artesà, en el qual es destina l'activitat que us estic explicant, participarà tothom qui s'hi vulgui acostar a una destil·lació en directe amb alambí, veient com la planta fresca s'acaba convertint finalment en un oli essencial i hidrolat. Així que, bueno, tothom qui li agradi també el món aquest de les plantes i de la destil·lació, jo en aquest cas no coneixia aquesta planta, l'alambí, però bueno, veurem com passa de la planta a l'oli i també tindrà doncs facultats bones per la salut.
0: I tant que sí. Més activitats, Martí, que tenim temps.
1: Vinga, doncs mira, just avui no hi ha gaires activitats, però bueno, tindrem xerrera tranquil·lament. Però ens anem ara a Premià de Mar, Gemma. I és que el diumenge tindrem tai chi a la platja, que no sé si saps exactament el que és, i chi kung.
0: A veure, el tai chi més o menys em sona... estava confonent amb el Kung Fu.
1: Bueno, mira, el Chi Kung, que... O sigui, tot són disciplines, d'aquestes com... Ja tot va relacionat amb el món japonès, però en el Chi Kung, que en el meu cas és el primer cop que escolto a parlar d'això, és una disciplina mil·lenària de la medicina tradicional xinesa que combina una espècie de moviments suaus, una miqueta del control de la respiració i concentració mental per preservar una miqueta la salut, la vitalitat, i diuen que també va bé per reduir l'estrès, Gemma.
0: Ah, molt bé, espero que mira, en aquests moments ens escolti en Marc Tres Serres, perquè tot el tema japonès li interessarà molt.
2: Sí, estic escoltant-vos. Home, sí, jo m'hi sumo tot. Jo, tot el que sigui integrar-me a la cultura japonesa, millor, perquè, clar, m'espero un viatge d'aquí no massa i quan abans estigui empapat d'aquestes cosetes, jo prenent nota, Martí.
0: Saps que menjaràs molt d'arròs, eh?
2: Doncs vinga, arrosset, una miqueta i sushi.
1: Clar. És el primer cop que hi vas a Japó, Marc?
2: Sí.
1: Ui, és jo també és dels meus somnis, És una cosa que, bueno, s'està molt de moda ara últimament i tenen una cultura completament diferent i molt interessant, et diria.
2: Sí, jo, això és el que m'han dit també, per tant, quan torni, t'ho explico.
1: Molt bé, ja ens faràs unes classes doncs, de tai chi i de chi kung, a veure per allà què s'expliquen.
2: Molt bé, fantàstic. I amb la katana també, a veure si agafo alguna katana de samurai.
1: Exacte. I tu, Gemma, que em deies lo del tai chi, que el confonies amb el kung fu, m'has dit.
0: Però més o menys pràcticament és el mateix, no?
1: Bé, el tai chi bàsicament és un art marcial tradicional, en aquest cas xino, posa aquí, que combina moviments corporals lents i fluïts amb la respiració profunda i també la concentració mental. Així que bàsicament són dues disciplines una mica diferents, però que veig que l'objectiu acaba sent una miqueta el mateix.
0: Vale. Més coses? Tenim alguna cosa més o no?
1: Bueno, tenim a Sant Vicenç de Montalt el dissabte 13 de juny una festa de tardeo o de vespreig, correctament dit en català, que és la cloenda de la temporada del Club de Futbol Sant Vicentí. El que passa és que, bueno, a partir de les 7 de la tarda hi haurà un DJ, unes food trucks i també moltes sorpreses que no puc desvelar, però que tothom qui es vulgui...
0: Que tens informació...
1: Bueno, perquè sempre va bé, no? Com mantenir una mica aquesta intriga, així tothom qui s'hi vagi s'hi trobarà coses noves.
0: I on es farà aquest vespreig?
1: A l'Avinguda Toni Sors.
0: Mira, saps què, Martí? Com que aquest dissabte ja hi vam ser-hi, què et sembla si hi tornem aquest cap de setmana?
1: Home, que si bé que ja ens hi hauran de ficar allà un stand amb el nostre nom, si hi tornem. Però bueno, jo encantat, vull dir, aquí es fan moltes activitats i un bon vespreig sempre és benvingut.
0: Sí, tant, i tant que sí.
1: Que, molt bé, així, així... Com a dada per omplir, ara que dèiem que teníem avui no tantes activitats, t'he de dir que la paraula vespreig va ser nomenada la paraula de l'any catalana 2025. És a dir que, bueno, precisament pel fet aquest de que s'està posant molt de moda, el que col·loquialment o fent un castellanisme en diem tardeo.
0: Clar,
1: però
0: vespre és, o sigui, tarda i vespre són dues coses completament diferents, s'hauria de dir tardeig.
1: Què sí, vull dir? Sí, jo crec que just quan m'ho va explicar el meu pare això, vaig fer la mateixa pregunta. El que veig és que ara quedaré una mica incult o molt poc de del castellà, però vespre en castellà com seria? O sigui,
0: vespre en castellà seria...
1: Ja jo estava pensant... No. Hòstia, ara estem quedant aquí com m'he ficat
0: seria...
1: en un... A veure...
0: Atardecer, no?
1: Sí, però, bueno, no ho sé, bueno, en fi, no sé, la qüestió és que la paraula...
0: Vente a cenar a l'atardecer.
1: Clar, però no direm anem de atardeceo, saps? Que seria com el que dit en castellà. Bueno, mira, nosaltres ens ho hem fet nostre i li hem dit després. També és veritat que les 7 de la tarda, que és quan s'inicia, ja comença a endinsar-se en el vespre, Gemma? O sigui, jo crec que els hi podem acceptar.
0: Sí, sí, ho acceptem, no?
1: Molt bé.
0: No ens queda un altre... Sí. No ens queda un altre...
1: Ah, no, no, això sí que no, no ens queda un altre.
0: Molt bé, doncs amb aquest tardeo / vespreig que tindrem a Sant Vicenç de Montalt, Martí, acabem l'agenda ja, no?
1: Acabem, si et sembla bé. Ens escoltem després a la tertúlia.
0: Perfecte, molt bé, fins ara.
1: Fins ara.

0: Avui tenim una nova secció de cuina saludable amb la nostra xef, la Txell Rubio, i a Marc Treserres. Marc, estem trucant a la Txell, que encara no la tenim amb nosaltres, però vaja, et vull preguntar si a tu, Marc, t'agrada menjar saludable.
1: Sí, sí, sí, la veritat. De fet, mira, et diré que aquest cap de setmana vaig menjar en un torneig de pàdel una fideuà amb un senyor que ens la va fer de forma altruista, vull dir, xapó per ell, i portava, com es diu, allioli, però en lloc de ser allioli era molt més suau, perquè realment no era un allioli, i era alfàbrega, tòfona, i ho comparteixo, faig de Txell jo ara, mentre l'estem esperant a la nostra xef. Alfàbrega, tòfona, oli de girassol, només una miqueta, salsa rossa, pebre negre i l'all. I llavors això, ben barrejat, et feia una salsa. Gemma, no
2: bona
1: he provat
2: tarda,
1: una cosa tan bona.
2: Bona
1: Home,
2: tarda.
1: Txell, bona tarda.
2: Bona tarda, hem tingut uns problemes per connectar-nos. T'he de dir una cosa.
1: Digues.
2: Crec que avui... Bona tarda a tothom, eh? Jo sé que esteu aquí salivant. De fet, el que estàs dient m'encanta, però realment no és el pesto originari. Però jo estic prenent nota per fer-ho, perquè m'encanta. Però el pesto en si només portaria fruits secs, un formatge que sigui potent d'ovella, d'acord, per exemple, o de cabra, però que sigui molt potent, madurat, oli, sal, all i l'alfàbrega, verda o morada, com és la que us hem ensenyat avui a la recepta. Així que avui has fet de xef estupendo i avui has dit dos ingredients que t'ha semblat a tu fantàstic, però m'encanta el tema de la tòfona, que també es podria posar, quedaria xulíssim. Que sàpigues que si alguna vegada faig aquesta recepta, te la dedicaré.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs escolta'm, bueno, me la pots dedicar i fins i tot enviar, eh? O pots venir un dilluns, que ja ho vas fer fa no massa.
2: Sí, és veritat, i t'ho porto. Molt bé, moltes gràcies i perdoneu per aquests problemes tècnics que hem tingut.
1: No passa res. A veure, Txell, per avui, som-hi, anem a parlar d'això que tu i jo ho estàvem parlant per privat. No és ben bé un pesto, sinó com ho batejaries exactament?
2: Doncs avui, com t'he dit, perquè abans ens comuniquem per WhatsApp o... Avui la recepta és que és la recepta, el plat estrella d'avui, de fet, és aquest pesto una mica tunejat perquè és més saludable, que explicarem per què és més saludable, però volia dir que avui la recepta porta el nom de l'Isaac. L'Isaac ha fet 29 anys, realment els metges... Sí, els metges, és aquest home que moltes vegades he parlat d'ell, que per això es crea el Som com Som, doncs que té aquesta malaltia rara que es diu la GIAGIPS i que molts metges no apostaven ni per caminar ni per córrer, i aquesta motricitat fina que amb ell hi ha tantes persones amb diversitat funcional, doncs els hi costa tant, doncs quan fem receptes i la fem directament amb el morter i la mama de morter és quan ells treballen i s'ho passen bé. Per què? Perquè estan fent ells mateixos una recepta. Per tant, aquesta recepta està dedicada a tots vosaltres i en especial a l'Isaac, que porta el seu nom.
1: Molt bé, fantàstic aquesta dedicatòria, a més, quelcom tan útil que li ha servit al teu fill. Per tant, sense més preàmbuls, comencem a detallar una miqueta aquests ingredients de la recepta d'avui.
2: Sí, perfecte. Direm com hem dit, Prenem nota que són aquest pesto més saludable. Li posarem oli, li posarem 3 cullerades soperes, li posarem sal, un xic, sempre d'escates, i avui anem, per dir-ho, de menys a més. Li posarem alfàbrega, que en aquest cas és alfàbrega morada, perquè així utilitzem la diferent, no utilitzem sempre la verda. Aleshores, què més li posem? Fruits secs. Jo he posat en el meu les avellanes i els anacards, que no és un fruit sec, però també l'hem posat en aquest pack. També hem posat un bon grapat, entre 30 i 50 grams. I l'alfàbrega hem posat, 11 fulles teníem, O sigui, ben maques i ben grans. Aleshores, què més li hem posat en aquest cas? Com us hem dit, el recipient ja no porta res més. De fet, bé, el formatge, com hem comentat, un pecorino, qualsevol, un parmesà.
1: Boníssim, el pecorino.
2: Però nosaltres hem volgut... Clar, clar, però ho hem volgut canviar. I hem posat un gouda molt bo, que era un gouda sec, d'acord? Un gouda de cabra sec, que també ho fa més saludable. Recordem, cabra i ovella sempre són més saludables que els formatges de les pobres vaquetes, que les pobres prenen tants antibiòtics, d'acord? Aleshores, fem que aquesta recepta sigui més saludable. Què hem fet? Sobretot, netejar l'alfàbrega, secar-la, tallar-la una miqueta, per posar tots aquests ingredients amb un morter. I el formatge ratllat, perquè si no queda més difícil poder treballar-lo. I el fet de que tingui menys oli, que fa que aquest pesto sigui doncs més complicat de moldre, en aquest cas de donar-li amb el morter. Però amb amor i amb paciència tot es fa i queda aquesta textura més grumosa. Perquè quedi més líquida com és el pesto, fa falta més oli. Clar, nosaltres no hem volgut posar tant oli, perquè aleshores no és tan saludable.
1: Clar, s'entén perfectament. Per tant, aquí hi ha aquesta petita diferència entre una i l'altra. Llavors, no sé si ens deixem ara alguna coseta més o ja passaríem a explicar una miqueta quines propietats té cada aliment. Perquè n'has dit uns quants, eh?
2: Doncs... Sí, doncs, en aquest cas, el que volíem comentar-vos de com podeu fer aquest pesto, lògicament, si el voleu fer el típic, com deia, com diríem, que seria amb pecorino, amb parmesano, amb pinyons, d'acord, o amb ametlles, que les torreu vosaltres, que aleshores és espectacular, però nosaltres hem donat diverses versions, i què podeu fer? Doncs les podeu fer, com us heu vist a les fotos, hem posat tomaquets petits, de molts colors, ho hem tallat, ho hem posat, ho hem barrejat, i hem, després els hem muntat, perquè hi hagi visualment doncs colors que el fa més atractiu. Després, què podem fer? Un carpaccio de carbassó, que ara ja entrem en una temporada que tenim uns carbassons estupendos, i això per sobre. O feu rollitos i li poseu per dintre això. Ho tapeu amb un palito i ja teniu un altre plat.
1: Uita.
2: Després un altre. Clar, hem d'aprofitar aquí, que ja també se'ns acaba la temporada, per tant, hem d'aprofitar i dir moltes receptes. Clar, aquí s'ha d'aprofitar. Això és cuina d'aprofitament, la secció d'aprofitament. Després, amb escalivada, una bona escalivada, recordeu, al forn, a la ceba, uns quants alls, una esvergínia, que ara seran estupendes, el pebrot, tomàquet, tot escalivat, després, quan està fet, deixeu reposar i ho peleu, i això per sobre, talladet, boníssim. Se m'ocorreixen tantes i tantes, però aquestes serien les més importants també per fer, per compartir i sobretot perquè ara hem d'aprofitar a prendre solanàcies, que són el tomàquet, l'esvergínia, el pebrot, perquè a l'hivern al nostre cos li costa molt païr aquests aliments i ara és la temporada. Per tant, preneu nota, mengeu aquests aliments i sobretot, si mengeu molt pebrot, té molta vitamina C i a l'hivern tindreu més les defenses més altes. Ja podeu anar invertiu per l'hivern en salut. Així que mira, hem fet més receptes, hem parlat de propietats i també ens hem de... Crec que ens queden alguna propietat més, però si vols dir alguna cosa, Marc, si no sembla que faig jo un monòleg i no és això.
1: No, ja està bé. A veure, el tema de propietats, jo no tinc tant a afegir perquè jo no les domino tant. Simplement, a mi m'ha agradat molt, jo crec que és una recepta molt, com dius tu, de temporada, d'aprofitament, d'utilitzar moltíssimes coses, i per tant, no ho sé si ens deixem alguna curiositat, potser, respecte a la recepta d'avui.
2: Doncs preguntar-vos, utilitzeu alfàbrega morada o sempre utilitzeu alfàbrega verda?
1: Jo alfàbrega verda.
2: Verda. Doncs proveu la morada, també us agradarà. Potser no és tan intensa, però també és molt bona i així canvieu. Teniu un altre registre per fer doncs, o un pesto o aquesta salsa que avui hem fet nosaltres que queda de camí i que conté molts nutrients. Per què? Perquè hem posat greixos saludables, proteïnes saludables, i hem posat en aquest cas també carbohidrats, i si ho acompanyem de verd ja tindríem també vitamines. Per tant, com tu dius, fantàstic. I el tomàquet té molt licopè, que és superimportant, antioxidants. Jo crec que la recepta d'avui és un dilluns carregat de nutrients, que segurament algun excés hem fet al cap de setmana. Per tant, ja va bé aquest dilluns saludable.
1: Sí, i escolta, això sempre és benvingut, perquè ens entra bé, ens cuida el cos i ens dona energia. A part, una altra pregunta, hi ha algun aliment que s'hi pugui afegir en aquest plat que tingui una mica de zinc per a persones que tenen dèficit?
2: Doncs què posaríem amb zinc? Un aliment amb zinc? Bona pregunta. Què podríem, ara mateix t'ho dic, clar... Tots, què diria jo del tomàquet? Clar, el tomàquet té licopè, però no té molta quantitat de zinc. Però ara mateix te'n dic que algun, els fruits secs també tenen en aquest cas, però què diríem? Però de tot, per què pregunta això? Perquè l'excés de zinc no seria molt bo, perquè clar, estaríem parlant que molts els animals del mar contenen molt zinc, per exemple les ostres, les almejas i el fetge també. Sí que, com hem dit nosaltres en aquest cas, els fruits secs, com hem esmentat, tenen zinc, d'acord, i en aquest cas els pinyonets, les avellanes, les ametlles, que estarien ja en aquesta recepta d'aquest tonin de pesto. Però doncs ja alguna està. Qüestió... Ah, molt bé, ho dic per si tenies alguna qüestió en concret pel tema del zinc.
1: No, és per això, per si podíem afegir-li, donar-li un puntet més.
2: Molt important, has dit una cosa molt important. Sobretot, abans de prendre algun suplement alimentari o alguna vitamina, tots els meus companys i companyes que estan relacionats amb la nutrició, dietistes i nutricionistes, recomanen primer fer-se una analítica, d'acord? Perquè l'excés, tant el dèficit com l'excés de qualsevol, d'acord, de qualsevol nutrient, podria ser perjudicial pel nostre organisme.
1: Val. Sí, clar, evidentment, sempre s'entén que primer passis per la gent que en sap de sanitat, els metges, i que et diguin el què, fent-te una analítica.
2: Correcte, i després nosaltres aquí en aquesta secció ho cuinem estupenda i meravellosament.
1: Molt bé, doncs fantàstic, Txell. Escolta, moltíssimes gràcies per la recepta d'avui. Ja la provaré, aquesta, perquè a més és molt senzilleta de fer. I escolta, que tinguis una molt bona setmana i ens veiem dilluns que ve.
2: Gràcies, igualment. Bona setmana a tots i una abraçada.
1: Adéu.
0: Bé, doncs ja hem pres nota de la nova recepta saludable amb la Txell Rubio i bé, doncs també amb l'ajuda d'en Marc Tresserres. Ara és moment de repassar la pregunta del dia. Melina, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs avui el que preguntàvem era si Rodalies hauria de donar més servei a l'Alt Maresme.
0: Molt bé, i de moment aquestes votacions què tal, com van?
3: Doncs sens dubte els nostres oients consideren que 100% Rodalies hauria de donar molt més servei a l'Alt Maresme, i és que recordem que moltes vegades els serveis de trens arriben només fins a Mataró i cap aquí, cap a l'Alt Maresme, hi ha menys servei de trens i menys tampoc que passen menys vegades al dia.
0: Companys de l'Ona Maresme, què en penseu? Creieu que calen més serveis aquí a l'Alt Maresme? Que cal doncs, més freqüència de trens, etc.
1: Doncs mira, jo crec que a Calella estan prou bé comparat, per exemple, amb Tordera. Per tant, evidentíssimament, falten més freqüències, més línies, i tant.
0: Molt bé.
1: Jo no tinc cap dubte, vaja.
0: Vale. No, totalment, totalment. Doncs esperem que la gent s'animi a votar més en aquesta enquesta, en aquesta pregunta del dia de l'Ona Maresma, que avui doncs l'està formulant la Melina des de Palafolls i que podeu trobar a través de les nostres xarxes socials, @onamaresma, i ens podreu trobar a Instagram i també a X. Oi que sí, Melina? Gràcies.
3: Fins ara, gràcies.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Doncs va, som-hi, moment de la tertúlia esportiva avui. Doble tertúlia, eh? Dos tasses de caldo per fer l'espai amb en Martre Serres, també en Sergi Ferrer i en Martí Capçada. Endavant, companys.
3: Hola, hola, companys, com estem?
4: Què tal? Bona tarda.
3: Doncs res, estem tu i jo, Marc, sembla.
4: Hòstia, sí, aquest en Sergi.
2: S'ha escoltat, s'ha escoltat. Com un clenc del micro, no l'heu sentit? Martí, ha sigut tu, oi?
3: Doncs no ho sé, però pot ser que hagi sigut jo coneixent-me, però ara no m'he donat compte. Però a saber.
4: Abans sí que he escoltat algú teclejar, per alguna paraula del vespreig.
3: Ah, sí, aquest sí que ha sigut jo. Sí. Bueno, això és l'ímpetu per la tertúlia, les ganes que em fa començar-la.
4: Home, i més avui, després de la victòria i de la penya i la classificació a la pista del Baskonia, no?
3: Ui, una eufòria que portem, però els de la penya que en som socis, que jo no me n'amago d'això. Jo sóc d'aquest estrany... molt... Bé, és que ara em mataran qui m'escolti, però sóc molt del Barça de futbol i molt de la penya de bàsquet. Però
4: sí, bé, això és una, una cosa estranya, eh?
3: Sí, perquè jo em sento de sentiment culer, o sigui, sóc molt culer, però també el bàsquet és el meu esport preferit, i amb el bàsquet m'agrada molt el sentiment de club. I ara em ficaré en un altre fregall, però també penso que el Barça...
4: T'encanten els fregalls, eh?
3: Sí, no et pensis, eh? Però clar, el Barça ho veig com una secció de bàsquet. A mi m'agrada com això de ser un club, i per tant sóc de la penya, però bueno, coses meves.
4: No, t'entenc, no és més que un club, el Barça de bàsquet.
3: No.
4: De fet, no és més que una secció, eh? Cada vegada més, eh?
3: Sí, però bueno, tinc simpatia per jolín, perquè al final de futbol soc molt del Barça i són catalans, per tant, a tope si no guanya la penya.
4: Sí, sense cap mena de dubte. Estic totalment d'acord amb tu. De fet, a bromes a part, és una llàstima que el Barça de bàsquet ara mateix estigui immers en aquesta crisi, que tot i així li va servir per classificar-se, perquè va a guanyar els dos partits a Múrcia i ha passat a les semifinals contra la Laguna Tenerife, que sorprenentment s'ha carregat, Martí, el Real Madrid en el millor de tres partits. Va ser capaç de guanyar dues vegades el Wizzing Center davant de la incredulitat de l'afició local. Vaig veure el partit, gent a 2-3 minuts per acabar el maig, ja marxant de la grada amb algun xiulet, i després de 16 anys, atenció, ho enllaçarem tot, ja veuràs avui, 16 anys que no passava que ni Madrid de bàsquet ni Madrid de futbol es quedaven alhora sense títols en una mateixa temporada.
3: Ah, ostres, doncs molt bona dada, no la desconeixia, i fixa't, o sigui, senyals també de la crisi que estan vivint, que jo he de dir que, al igual que en el... Bueno, clar, ara, després d'aquesta eliminació, ja les coses van diferents, però jo el Madrid de bàsquet el veig molt potent i el veia un clar candidat al títol. Per tant, tu mateix ho has dit, ha sigut una sorpresa en majúscules l'eliminació per part de Laguna Tenerife. No sé què està passant, Marc, en aquests play-offs de l'ACB, ja que en l'ACB considero que és una competició que hi ha molt de nivell i el factor localia, per tant, els que juguen a casa, sempre és de gran ajuda i es nota molt. Però en aquest cas, els tres partits de l'eliminatòria de Madrid contra el Tenerife els ha guanyat el visitant, els tres partits de l'UCAM Murcia-Barça els ha guanyat el visitant, i la mateixa penya l'altre dia, bueno, ahir, va guanyar el desempat al camp del Baskonia. És a dir, que potser una miqueta els nervis aquests de jugar davant de la teva afició en un partit d'eliminatòria està pesant factura, et diria.
4: A bé, jo crec més aviat per part del Baskonia, potser, perquè pel Madrid, ostres, estan acostumadíssims a aquestes situacions. Jo crec que és més aviat un mal final de temporada. Jo va dir Sergio Scariolo que tota era arrel d'això, que els play-offs els han desgastat molt, sobretot el fet de no tenir peces importants com Walter Tavares, que és un jugador totalment determinant, ja no només pel Madrid, que és el qui el té, sinó a nivell europeu, que et condiciona els partits, i evidentment de tenir-lo o no tenir-lo és un gran hàndicap. A partir d'aquí, jo crec que el Madrid va competir molt bé a l'Eurolliga, arribant a la final i gairebé guanyant, tot i amb anant amb aquestes baixes contra l'Olympiacos, i a partir d'aquí ha tingut una mala dinàmica a la Lliga, en què defensivament ha reconegut Escariolo que han estat malament, que han estat fràgils, i que això els ha condicionat contra un Tenerife que, també val a dir, que ha fet una eliminatòria excel·lent, amb grans percentatges i amb jugadors veteraníssims com Marcelinho Huertas, dic veteraníssim perquè té 41 anys, anotant 20 punts en dos partits, i Patty Mills, que exjugador NBA i campió de l'NBA amb San Antonio Spurs, ha vingut per, òbviament, per això, per destacar en partits importants, i això és el que li ha passat al Madrid, que ha rebut, doncs, contra un equip molt preparat també a nivell d'experiència en aquests play-offs. Per tant, no ho sé, Martí, com veus ara aquest quadrant de semifinals? Jo, per mi, favorit, València Bàsquet.
3: Sí. Et dono 100% la raó, i de fet, quan m'estaves plantejant la pregunta, ja no m'ha vingut al cap el nom del València Bàsquet. Crec que és un projecte com la copa d'un pi, una gran plantilla i, a part, el millor entrenador d'Europa que tenen, que et diria amb plena seguretat que és Pedro Martínez, i a part potser també el millor jugador d'Europa, que és, pel meu gust, Jan Montero, que és una barbaritat, i a part juguen molt i molt bé. Malauradament s'enfronten contra la penya, que ja ens en veiem un feix, però bueno, són clars candidats al títol, jo crec, i més després de l'eliminació del Real Madrid.
4: Bé, ja ho veurem, eh? Jo crec que sí, però la penya, mira, tot i que no té Antetòmic, ja que ha sigut capaç d'eliminar un factor contrari a un Baskonia que havia fet una recta final de temporada espectacular, a més ben guanyat la Copa del Rei al mes de febrer, per tant, vaja, a veure si la penya és capaç de competir amb un Ricky Rubio, Martí, excel·lent.
3: Sí. O sigui, la veritat és que quan se'l va fitxar a principi de temporada, òbviament ningú tenia cap pero, ja que és una llegenda del club i bueno, i del món del bàsquet, ja et diria directament, i

0: foc d'una manera increïble. Bueno, esperem, tenim esperances, sí, sí.
1: A veure què, de què és capaç la penya, a recordar que aquestes semifinals començaran aquest dimecres a partir de les 8 del vespre. Demà serà el torn del Barça, que s'enfrontarà a la Laguna Tenerife, com hem dit, el millor de 5 partits, les dues eliminatòries. Per tant, ara aquí ja entra el factor saber jugar bé, el fet de tenir partits com a local, aprofitar-los, no com ha passat, per exemple, el cas del Madrid o el Baskonia o el Múrcia, que han caigut 3 caps de sèrie. Per tant, hi han saltat moltes sorpreses i veurem ara aquesta lliga, que jo crec que està bastant oberta, tot i que, igual que tu, també penso que València Bàsquet serà a priori el campió per aquesta gran dinàmica que porten tota la temporada, a més de bons jugadors, de l'entrenador i tot plegat. Seguim amb més esport, i és que en aquest cas, Martí, en vol, ahir el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei, en guanyar de pallissa el Bidasoa a Irún del País Basc per 17-37. Això és, no és ni final, jo diria. 13a copa consecutiva, 30a copa del Rei de la secció d'handbol, i arriba en el millor moment, perquè aquest cap de setmana, altra vegada, toca Final Four, en aquest cas a Alemanya. Martí, com veus la secció d'handbol, que tot i que, igual que la del bàsquet, que evidentment a nivell econòmic estan patint molt per la situació delicada del Futbol Club Barcelona com a club, segueixen guanyant títols?
0: Doncs sí, la veritat, no estic molt posat en el món de l'handbol. El que passa és que sí que he seguit l'actualitat amb el resultat aquest que ens has dit, i també a l'espera de la Final Four. Però sí que s'arriba en un moment fortíssim, i una mica el que se li criticava al Barça, inclús era debat a les eleccions de quan hi havia la candidatura entre Laporta i Víctor Font, de que potser les seccions del Barça, deixant de banda el futbol, se les estava deixant de banda.
1: Sí.
0: I, ostres, en aquest cas a l'handbol sí que tot el contrari. És a dir, bueno, molt bé per l'equip, i esperem que aquesta Final Four doncs també se l'enduguin cap a casa.
1: Exacte, a veure què passa. Recordem, a la semifinal seran dissabte a les 6 de la tarda, i 24 hores més tard es disputarà la final en cas que el Barça superi l'Alborg de Dinamarca. L'altra semifinal és Alemanya, entre el Magdeburg i el Füchse de Berlín, que ja són equips habituals en aquesta cita, igual que el Barça, que per cert serà la 8a Final Four consecutiva que hi arriben. Per tant, molt de mèrit el que està aconseguint l'equip d'Ortega. D'altra banda, també a destacar, tornem una miqueta al Madrid, perquè això se'ns ha escapat abans, ens hem anat una miqueta amb els play-offs, però sí que l'eliminació del Madrid ha arribat també en el moment en què Florentino Pérez, Martí, va aconseguir apallissar el seu rival a les eleccions per presidir el Madrid altra vegada.
0: Sí, bueno, no sé, Marc, apallissar, o sigui, sí, va guanyar molt contundentment, però perquè crec que guanyaria el Florentino, no n'hi hauria dubtes, però si no m'equivoco, crec que va guanyar amb un 65%.
1: Sí, aproximadament.
0: Sí, sí, sí que és molt, o sigui, òbviament no està ni igualat, però jo t'hagués dit molt més, i més quan es va començar com a parlar de que hi haurien eleccions, jo vaig pensar, ui, entri qui entri, és que el Florentino guanyarà amb un 90% dels vots. I al final veig que, mira, Enrique Riquelme, que fins fa 2 setmanetes no el coneixia ningú, si més no parlo per mi i el meu entorn,
1: sí.
0: Ja ha aconseguit rascar un 35% dels vots. Crec que li haurà servit una mica, que ja sospito que ja era la seva intenció, de catapult de cara a les següents eleccions, ja tenir un nom darrere, i ojo que de cara a les següents, al veure que ja ha tret bastant de coixí, no les aconsegueixi guanyar, si durant aquests 4 anys el Madrid no dona la talla. Però bueno, en fi, haurem de veure com va.
1: Exacte, ja veurem perquè també han promès els dos moltes coses, veurem de qui és capaç el conjunt blanc i de quins jugadors portar. Està clar, jo crec que Haaland, de moment, del Manchester City, tot i que ja no hi sigui Guardiola, la pròxima temporada seguirà com a membre del conjunt Sky Blue.
0: Sí, no, Haaland 100% impossible. Vull dir, de fet, l'únic que deia que potser el portaria seria el Riquelme, però ja havent sortit Florentino. Ara estic veient, bueno, ell va dir que, de fet, demà, diria que era dimarts, que llançaria una oferta de 150 milions d'euros per una superestrella, i no va dir el nom.
1: Michael Olis, potser?
0: Sí, s'està parlant d'Olis. Odak, avui he vist que

0: Estèlia, o no sé si li he dit bé el nom, però...
1: Sí, Barachkelia, però... el jugador del PSG.
0: Correcte, correcte, que a veure, sigui un o sigui l'altre, estem parlant de potser els dos jugadors, no vull dir els dos millors jugadors del món, però sí que potser m'atreveixo a dir els dos jugadors que estan més en forma actualment.
1: I tant, sens dubte, I jo et diria top 10 ara mateix com en la seva posició al camp, que són extrems els dos.
0: Sí, no, per suposat, o sigui, top 10 del món, jo ja de qualsevol posició et diria, i d'extrems, sí, o sigui, són potser els millors. No sé, veurem el Madrid, perquè té un repte important de cara a la temporada vinent, que és una mica girar la truita i aquest mal ambient que hi ha entre bambalines que han acabat aquesta temporada, però esperem com a culers que els hi surti un altre any en blanc.
1: Exacte, sí, ho has lligat molt bé, això. A veure com li va la situació al Madrid. Una mala notícia que ens arriba per als aficionats culers, pels que ho siguin, vaja, és que Alexia Putellas potser se'n va cap a Anglaterra, també. Això, jo ens pensàvem, ho vam parlar, recordes, dues setmanes enrere, amb en Sergi, i dèiem, no, segurament, potser, o bueno, jo em vaig avançar, com a mínim jo, no, anirà a Mèxic, allà paguen molt bé, o als Estats Units, i doncs Alexia Putellas potser cap a Anglaterra.
0: Sí, ho he escoltat. T'he de dir que jo el que em sap greu, tot i que, bueno, suposo que tindrà els seus motius, no ho critico, però com a també culer, el que em sap greu és que abandoni el Barça, ja que estem parlant de, bueno, de la jugadora més bona de la història que hi ha hagut potser en el futbol femení. Ara no està en tanta forma, però vull dir, un emblema també del club, però sí. Ara un cop ha marxat, a mi personalment, a l'equip en el que se'n va, m'és una mica igual. Bueno, no sé, desitjar-li sort, i si al final és Anglaterra, no sé si serà l'Arsenal, que és un equip que està
1: el,
0: també...
1: Sonava sobretot al London City, que és l'equip... Sí, exacte, que ja van fitxar Jana Fernández, una altra jugadora del Barça, van pagar molts diners, cert, fa una temporada enrere, i sona pel London City, que vol intentar fer un projecte ambiciós per consolidar-se a la Women's Super League d'Anglaterra, i a veure si aconsegueixen captar Alexia Putellas, tot i que no sé si serà possible, tenint en compte que el London City pot ser un rival a curt termini del Barça.
0: Ja. Entenc que llavors, sí, clar, si passa a ser una rival, sap més greu, no?, el desenllaç. Però, bueno, no ens anticipem, veurem on acaba, i bueno, sigui el que sigui, em mantinc de desitjar-li la màxima sort i confio plenament en el projecte del Barça femení. Per tant, jo crec que amb Alexia o sense Alexia, l'any que ve ens en tornarem a endur la Champions. Així
1: que... Hòstia, ara, just t'anava a preguntar, com projectaves l'equip la temporada que ve, perquè no només ha marxat a Alexia, ha marxat Mapi León, ha marxat una batlla, el club no està per tirar coets a nivell econòmic, tot i que evidentment els títols donaran aquest plus, tu igualment les tornes a veure favorites, eh?
0: A veure, tampoc tinc molta entesa, t'enganyaria si et digués que controlo molt els rivals i la mateixa plantilla. Òbviament m'estic tirant una miqueta a la piscina sense aigua, però jo sí que, si més no, sé que tenim un gran projecte i confio molt amb la gestió de l'equip. Llavors, si s'han pres aquestes decisions, també tinc entès que jugadores molt joves estan pujant a un ritme vertiginós, la Serra Jordi mateix, que diuen que serà la propera, bueno, diuen la propera Alexia, no sé, és una mica lleig comparar a vegades, però vull dir, no sé, jo crec que sí, va, veurem. Jo, si m'he de guanyar la Champions.
1: Carai, doncs aquest és el veredicte d'en Martí, ho parlarem d'aquí un any. Seguim en futbol, però ara en clau internacional i en seleccions, perquè recordeu que el Mundial comença ja, és a dir, el tenim a tocar, aquest Mundial que es jugarà a Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De fet, el primer partit és aquest dijous, entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic, que rebrà Sud-àfrica, ja ho vam parlar, que és el partit que també va inaugurar el Mundial de 2010, on Espanya es va proclamar campiona del món, amb una mala notícia, Martí, i és que Christian Eriksen, potser desconegut per la gent que no segueixi el món del futbol, es va tornar a desplomar ahir en ple partit amb la seva selecció, quan ja el 2021 va patir una aturada cardíaca i gairebé el perdem.
0: Cert, ho vaig veure també i, ostres, molt de greu, o sigui, no sé com està ara actualment la
1: federació va dir que està conscient i estable.
0: Bueno, doncs mira, ens n'alegrem. El tema és que, clar, per suposadíssim, el Mundial no hi podrà anar, i el tema, jo crec que ja que es deu ficar sobre la taula, és si podrà tornar a jugar al futbol. Bueno, per sort, entre cometes, la seva carrera ja estava arribant al final.
1: Sí, 34 anys.
0: Ha sigut un jugadoràs, esperem que ara amb temes de salut li acompanyi, i que si s'ha de cuidar per, o ha de parar de jugar per un tema de forces majors, doncs mira, així haurà de ser.
1: Totalment, de fet es parlava temps enrere, quan jugava al Tottenham, que podia fitxar per Barça o Madrid. Imagina't.
0: Sí, correcte, que se'n va acabar anant a l'Inter de Milán, si no m'equivoco.
1: Sí, va ser un dels seus equips, i tant, és veritat.
0: Era un dels millors migcampistes que hi va haver en aquell moment, migcampista ofensiu, però bueno, mira, a vegades és el que té la salut, per desgràcia.
1: Per sort, ell ja porta un desfibrilador automàtic implantat al cos, o sigui que se li hauria d'activar en casos com el que va patir ahir. Per tant, a Eriksen, doncs esperem que, mira, si no pot jugar al Mundial, que com a mínim de salut estigui bé. Martí, queden 4 dies pel Mundial. Anem a fer una petita porra d'aquests primers partits que hi hauran aquesta setmana, bàsicament, sense ser grans experts, òbviament, en el món de totes les seleccions. Vinga, comencem, per acabar ja la tertúlia, amb els partits que jugaran d'avui fins diumenge. El primer de tots, va, Mèxic o Sud-àfrica?
0: Mèxic.
1: Corea del Sud o República Txeca?
0: Corea del Sud.
1: Canadà, que és una de les altres anfitriones, o Bòsnia i Herzegovina?
0: Complicat. Poder t'hagués dit Bòsnia. Diuen, no sé, veig el Maldini tot el dia que parla d'un extrem de Bòsnia que diu que serà el jugador revelació del Mundial.
1: Encara
0: no et sé dir el nom, però clar, Canadà, el seu anfitriona. Va, potser un empat, et diria.
1: Estats Units i Paraguai. Contra Paraguai, perdó.
0: Uf, també et diria Estats Units, però Paraguai té pinta de ser d'aquells equips que són un
1: os
0: dur, sí, de tancar-se i partit de 0-0. Però va, et dic Estats Units.
1: Qatar o Suïssa?
0: Suïssa.
1: Brasil o el Marroc? Aquest és partidàs, eh?
0: Ui, sí, carai. Clar, t'hauria de dir Brasil per noms, però jo crec que Marroc estan jugant molt millor, i el Brasil molta gent li genera dubtes de veure,
1: sí,
0: com
1: i
0: van.
1: I Neymar, a veure.
0: Va, potser et dic que serà la primera sorpresa d'aquest Mundial i que guanyarà Marroc. M'arrisco aquí.
1: Molt bé, i com que ja no tenim més temps, sí que hi ha 3 altres partits, Haití, Escòcia, Austràlia, Turquia, Alemanya, Curaçao, que és el primer Mundial que disputa aquesta selecció. Només te'n dic un més, ja que hem parlat abans de Japó i jo hi aniré d'aquí unes setmanes. Una altra partida, Japó contra Holanda, de Frenkie de Jong.
0: Uf, molt bones seleccions, d'aquelles seleccions que... Mira, et diria que Japó serà la selecció revelació d'aquest Mundial, i ho deixo dit, crec que inclús una bajanada, et diré ara, que poden arribar a quarts o a semis. Això que sempre hi ha una selecció que dona la sorpresa, crec que serà Japó, per tant et diré Japó.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Martí Capçada, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia. La setmana que ve, ja ben entrats en el Mundial, podrem comentar una miqueta més aquestes primeres jornades.
0: A tu, Marc, una abraçada.
2: Companys, moltes gràcies a tots dos. Nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música, ho fem amb una cançó de l'Addison Rae, Fame is a Gun. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interés confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que diuen ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
3: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
1: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'anella mediterrània, el parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.
4: Fem el toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
5: Hola, bon dia. Mònica,
6: bon dia.
5: Com estem?
6: Molt bé.
5: Acostem-nos ja al final de la temporada.
6: Sí.
5: Encara
6: sí,
5: tenim marge. Avui un programa molt especial.
6: Penúltim programa de la temporada.
5: Avui, bueno, abans de començar a presentar el tema, et vull fer una pregunta, Mònica.
6: Digues.
5: Quan va ser l'última vegada que vas parlar obertament de salut sexual?
6: Amb qui?
5: En general, amb la teva gent de confiança. Tu fa
6: sovint,
5: poc, eh?
6: Sovint. I parlem sovint, sí.
5: I ara et faré una altra pregunta.
6: Digues.
5: I quan va ser l'última vegada que vas sentir parlar del VIH sense por ni estigmes?
6: Doncs no la recordo, vol dir que no, que deu fer massa.
5: Que no és un tema
6: gaire recurrent.
5: Sí. Doncs avui parlarem d'això. Parlarem de salut sexual i afectiva dins del col·lectiu LGTBIAQ+, centrant-nos especialment en dues qüestions que continuen generant dubtes, estigmes i molts prejudicis. El VIH i en aquest cas també parlem del chemsex, el fet de mantenir relacions sexuals mentre es consumeixen drogues, i en parlarem més endavant d'aquest concepte.
6: Sí, parlar de salut sexual és parlar de benestar i no es tracta només de prevenir infeccions o malalties, sinó també de poder viure la sexualitat d'una manera ben lliure, informada, segura i satisfactòria, que és com ha de ser. És una part fonamental de la nostra qualitat de vida, de les nostres relacions i també dels nostres drets. Tot i els importants avenços mèdics i socials dels darrers anys, encara hi ha molta desinformació, sobretot al voltant del VIH. hi ha molt d'estigma, ha, encara pensem allò de una ferida et pots encomanar. De fet, moltes persones continuen associant-lo a una realitat que ha canviat profundament gràcies a la investigació científica i els tractaments actuals.
5: Sí, avui sabem que una persona, de fet, amb VIH, segueix, si segueix correctament el tractament i manté una càrrega viral indetectable, no transmet el virus per via sexual. És el que es coneix amb les sigles II, que seria indetectable, igual a intransmissible. Un missatge avalat per la comunitat científica internacional que ha contribuït a combatre l'estigma que encara passa, encara pesa sobre moltes persones que són seropositives. També disposem d'eines de prevenció molt eficaces, com el que es coneix com la PrEP, que és la profilaxis preexposició, que es tracta d'un tractament preventiu que redueix de manera molt significativa el risc d'adquirir el VIH en persones que poden estar més exposades al virus. La seva incorporació ha suposat un canvi important en les estratègies de prevenció i en la manera d'entendre la salut sexual. És a dir, no només hi ha tractament, sinó que més hi ha aquest tractament preventiu que ajuda doncs a no...
6: Sí, però la salut sexual va molt més enllà del VIH. També inclou la salut mental, l'autoestima, el consentiment, la capacitat de prendre decisions informades i la construcció de relacions afectives saludables i respectuoses. En aquest context, avui també parlarem del chemsex, una pràctica que consisteix en l'ús intencionat de determinades substàncies per facilitar, intensificar o prolongar la relacions sexuals. Això també és una mica desconegut,
5: Sí, és un concepte bastant nou, però que el nostre convidat ens posarà al dia. Chemsex, recordem que molta gent diu chemsex, però ve de l'anglès, chemical sex, d'acord?
6: Sí, és una realitat present en alguns sectors del col·lectiu i que planteja reptes importants tant per la salut física com per la salut emocional i comunitària. També entre les parelles heterosexuals.
5: Sí, òbviament. El que passa que s'extén més aquesta pràctica en àmbits homosexuals, però també passa, òbviament, en àmbits heterosexuals. Però com passa amb moltes qüestions relacionades amb la sexualitat, creiem que només des de la informació rigorosa, la prevenció, la reducció de riscos i l'acompanyament, podem entendre la complexitat d'aquest fenomen i oferir respostes útils a les persones que ho necessiten. Per això avui comptarem amb la mirada d'una persona que fa anys que treballa en aquest àmbit, promovent la salut sexual, la prevenció i l'acompanyament comunitari.
6: Avui ens acompanya el president d'STOP, una entitat de referència en la promoció de la salut sexual i la defensa dels drets de les persones LGTBIAQ+.
5: Molt bé.
6: És que ens ha recalcat aquesta. Amb ell parlarem dels reptes actuals en la prevenció del VIH, de les noves eines disponibles, de l'impacte del chemsex i de la importància de continuar combatent l'estigma i la discriminació.
5: Interessant, oi?
6: Molt interessant.
5: Som-hi.
4: Fem conversa. Entenem altres realitats.
5: Bé, el nostre convidat d'avui és en Sergio Cuo. Benvingut, Sergio.
0: Gràcies, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a tu per compartir avui amb nosaltres aquesta estoneta. Ell és de Barcelona, però va venir a Malgrat quan tenia 20 anys,
0: correcte,
5: aproximadament.
0: Sí, correcte.
5: Ho sé perquè tu i jo ens vam conèixer quan vas arribar. En Sergio és definitivament la definició de persona polifacètica. T'encanta que et diguin això, però és que és real.
6: És mocatriz, com nosaltres.
5: Sí, sí, total.
0: Sí,
5: és preparador físic, és professional de la zumba, activista, emprenedor i, com tinc aquí, i modelo, cantante i actor.
0: Total.
5: Sí? Mocator. Avui ens ve a parlar en qualitat de president de la ONG STOP. Molt interessant, avui ara ens explicaràs. Una organització que va néixer l'any 86 per donar resposta al devastador impacte que va causar el VIH a la comunitat homosexual i que avui en dia continuen amb aquesta visió, aquesta ONG, però des d'un punt de vista més ampli, més divers i més adaptat a les necessitats actuals. Per començar, Sergio, explica'ns una mica què feu, breument, què feu a la ONG STOP i a qui podeu ajudar.
0: Doncs mira, moltíssimes gràcies per invitar-me. La veritat que estic molt content de poder estar aquesta estona amb vosaltres. Doncs, com molt bé has dit, la ONG STOP va néixer el 86 i va néixer amb un altre nom. Va néixer amb el nom de Gais per la Salut. Llavors, clar, després amb el tema del SIDA, que l'epidèmia va canviar el nom a STOP SIDA i des del 22 som ONG STOP perquè abarquem moltes més coses.
5: Molt bé.
0: Realment, el que fem és treballar pels drets de la salut sexual del col·lectiu i donar veu a aquelles persones que no tenen el poder de poder tenir una veu present sempre a les seves vides quotidianes. Sobretot fem comunitat, crec que al final, com sempre diem, en que soni molt així, la comunitat salva la comunitat, i crec que
6: sí.
0: Entre tots fem que el món funcioni una mica millor i donem una mica de cabida a aquelles persones que no tenen aquests recursos per poder fer-ho.
6: Sovint es parla de VIH des de fora, no? Què t'agradaria que la societat entengués avui sobre què significa viure amb VIH?
0: Mira, per començar, ja moltes vegades ja no diem això de viure amb VIH, diem una persona amb VIH, no? Això sí. Ja ho hem canviat també una mica. És que canvia moltes coses molt ràpidament. Clar. És molt complicat a vegades. Sí. Estar sempre, fins i tot jo també moltes vegades tinc aquest problema. Sí que és veritat que avui, a dia d'avui, viure amb VIH no comporta cap diferència amb una persona que no té la infecció, no? Però moltes vegades tenim la mala costum de comparar-ho, per exemple, és una malaltia crònica, no? Com la diabetes. Sí, no, si una vegada, si cap persona que té diabetes viu amb l'estigma, no? En canvi, les persones que vivim amb VIH sí que podem tenir o sentir aquest estigma, no? Ja moltes vegades, i viure amb això, tot i que ara mateix està cronificat, et pres una pastilla, no tens cap problema més, sí que és cert que amb l'estigma que podem viure o ens enfrontem, no? Moltes vegades, és molt més devastador que tota la infecció, sí.
6: Bueno, el desconeixement, no? El desconeixement fa que la gent tingui cert rebuig.
7: No, i també pel fet que sigui...
6: A relacionar-se amb algú que sigui zero positiu.
7: I també perquè quan és, com bé ha dit ell, no? Quan és un tema d'infecció o malaltia de transmissió sexual, solem sí. posar l'estigma de què haurà fet... Ui, sí. segur que s'ha passat.
6: Recordem correcte. Que als anys 80, no? Aquesta malaltia es va estendre molt en el món homosexual correcte. I sobretot amb drogadicció.
0: De fet, es va dir que els diaris posava el virus rosa o el càncer rosa, no?
6: I sí, sí, sí.
0: Això va fer molt de mal al col·lectiu. Sí, i jo sí, també sí. crec, i això és una opinió meva, simplement meva, que si el VIH o el SIDA hagués afectat al col·lectiu heterosexual des d'un bon principi, com va passar amb el Covid, una altra cosa hagués passat.
6: De fet, mira que et diré, que jo crec que una mica va començar a canviar la manera de veure la malaltia quan Freddie Mercury va morir precisament
7: de SIDA. Sí, perquè va donar aquesta va netejar la imatge, no?
0: Rod Hudson també, que va...
6: Perdona, i que podia tocar qualsevol.
7: Correcte, li podia passar qualsevol.
6: Que no era de certa classe social.
7: Correcte, o de gent que vivia als marges.
0: Jo sempre he pensat que la primera que va fer un pas molt important és Lady Di, quan va fer aquella foto que té, que dona la mà a una persona que tenia la malaltia del SIDA. Això va canviar tot.
6: Sí. Els referents, el que diem dels referents de... Ostres.
0: Lady Di va ser la primera i tothom li va dir, està boja, no sé què. Però va ser una tia que va fer aquest pas i va canviar tot.
7: Totalment, com una petita imatge, no? O com sobretot els mitjans de comunicació tenen aquest poder d'influir, no? Sergio, tot i els avenços mèdics i missatges com indetectable o intransmissible, no?, que hem comentat, l'estigma continua molt present. I en quines situacions creus que encara es manifesta i com afecta les persones que viuen amb el VIH? Perquè hem parlat, no?, d'aquesta imatge de la Lady Di va trencar. Ara la gent ja sap que donant la mà no passa res, però potser encara hi ha la creença de que pot haver-hi...
0: Vàries coses en aquesta pregunta, no? Jo crec que també ens hem passat al col·lectiu molt de temps intentant ficar aquest missatge d'indetectable igual a transmissible. Fa poc temps vaig escriure un article sobre això i crec que ens estem equivocant una mica també amb el missatge, perquè sembla que tothom que tingui el VIH ha de ser intransmissible, no? Hi ha molta gent que pren la medicació i mai ho aconsegueix. És a dir, estem deixant fora aquesta gent ara. Si estem dient tota la zona intransmissible, indetectable és igual intransmissible, i què passa amb aquesta gent, no? Estem creant l'estigma ara a aquesta gent. Llavors jo crec que també hem de pensar en aquesta gent, no? Aquest missatge està molt bé, crec que és un missatge molt potent, i ostres, em va canviar la vida saber que pots tenir relacions sexuals amb una altra persona sense preservatiu i no vas a infectar a cap persona. Això és super important. Però què passa amb aquesta gent, no? Que encara és indetectable i encara es pren la medicació, no? Llavors, hem de tenir una mica de compte amb això també, perquè
7: A què et refereixes? Els que prenen la PrEP?
0: No, no, els que prenen,
6: no, no, els que sí que són transmissibles. Exacte. Perquè sí que és detectable. Llavors, vale, el missatge ha de ser, sobretot, utilitzeu preservatiu, no passa res.
0: Bueno, i que hi ha altres coses per poder fer, no? Però
6: sí,
0: em vale, refereixo que tampoc hi ha que deixar exclòs aquesta gent, perquè
7: correcte,
0: nosaltres mateixos hem també fet aquest missatge de indetectable, igual intransmissible, i és com molt important, i ho diem a tots els cantons, i què passa amb aquesta
7: perquè
0: gent?
7: Només i la gent que sí que és detectable, i transmissible.
6: Clar, aquest missatge només cobreix una part.
7: Correcte. Interessant, aquest matís.
0: Això em va sortir un dia parlant amb un amic i vam parlar amb això, vam dir, ostres, i aquesta gent, clar, hi ha molta gent que es pren la medicació, però no arriba mai a aquest nivell tan detectat.
7: Correcte.
0: Què fem amb aquestes persones? Les diem que fora. I bueno, és que és un tema molt, molt important i crec que què m'havies preguntat? Perdó, que la...
7: No, bàsicament això, no? Que tenim aquest concepte, però que l'estigma continua present, i en quines situacions creus que encara hi ha més estigma? I suposo que acabes de dir en aquest cas.
0: Jo sóc una persona que tinc molta sort, no? Jo vaig tenir VIH el 2011, sí que és cert que fins al 2020 no em vaig visibilitzar al món, perquè feia molta por, feia moltíssima por. Va ser un drama.
7: Clar,
6: home.
0: Però gràcies a l'ONG Stop jo vaig donar el pas, no?, de visibilitzar-me, i em van empoderar, i això sempre estaré agraït. Però sí que és cert que jo no he viscut cap moment així d'estigma molt heavy, no? Abans li explicava a la Núria, jo quan treballava aquí al Més Malgrat tothom ho sabia, mai m'han dit res. A qualsevol treball que he fet, la persona que no ho sap, jo s'ho explico. Però també és molt important, jo crec que si ho expliques des de la perspectiva de mira, m'ha passat això, potser la gent també li treus una mica de ferro, no? I la gent ho veu d'una altra manera. Si ho expliques amb el drama, el drama es contagia, no?
6: Però és veritat.
0: Al final hi ha que ser doncs conscient del que ha passat i aprendre, no?, de les teves mateixes coses que has fet, no? I jo crec que està molt bé també donar la cara en aquest tema, que és una cosa que estava veient l'altre dia al documental de Sidosa, d'Eduardo Casanova.
7: Sí. Molt interessant.
0: I que si jo crec que, bueno, molt, sí que és cert que quan tu et visibilitzes, doncs clar, hi ha gent que està vivint aquest moment i et veu i diu, hòstia, aquest tio està bé, no? Sembla que pot viure normal, i això és el que m'ha faltat a mi quan jo vaig saber que estava infectat amb el VIH.
7: Perquè, com bé has explicat, perdona, vas estar 11 anys, 10 anys, 9 anys processant, o sigui que aquí el veiem ara en Sergio, que ha aconseguit estar en un punt ja de comoditat, de tranquil·litat, acceptat, viu bé, ho porta en naturalitat, has aconseguit, però vull dir que has passat el teu procés.
0: Però, Núria, va ser molt complicat, perquè jo el 2010 vaig dir que era homosexual. I llavors vaig sortir d'un armari, i el 2011 em van ficar en un altre. I és
7: d'armari en armari, clar.
0: És com molt agotador.
7: Ara
0: tinc que dir això. Ostres, ja tinc que dir això.
6: És esgotador, tantes explicacions sobre la teva persona.
0: Massa, totalment. Massa. Hi ha gent que no té que fer-ho, però nosaltres sí, sempre.
7: Totalment.
6: De fet, deies això de Sidosa, d'Eduardo Casanova, i una plataforma havia comprat els drets per passar-la i tenir-la penjada, i em sembla que al final va quedar en res.
7: Està a 3Player, que ho anàvem a dir ara, perquè qui vulgui veure'l el té sencer a 3Player ara. Que està molt bé que l'hagin penjat tan ràpid i obertament, i sigui obert a tothom.
6: Des d'Stop, treballeu cada dia en prevenció i salut sexual, perdó, com dèiem. Quins canvis heu observat en els darrers anys en la manera com les persones LGTBIQ+, viuen i cuiden la seva salut sexual?
0: Doncs mira, jo crec que el canvi, el major canvi és la PrEP. Ha arribat la PrEP i tot ha canviat.
6: Gràcies. La PrEP, recordem que és
7: el medicament de prevenció.
0: Exacte. Tu pots prendre cada dia, o si no tens el VIH, si no tens el VIH tu pots prendre cada dia, o tu pots prendre dues hores abans o dues hores després, i més dues hores després per fer la prevenció. Això, la PrEP, la coneixem al col·lectiu. Jo crec que els heterosexuals ni saben que
7: no
0: existeix.
7: No saben res de la PrEP.
0: I hauria de saber-ho també, al final.
7: Totalment.
0: I bueno, ha canviat això, bàsicament, aquest paradigma, no? Però jo crec que moltes vegades ens estem oblidant una mica també de perquè abans, per exemple, l'únic que havia eren les proves ràpides i la prevenció del condom, però jo crec que ara, a dia d'avui, es tindria que seguir fent això, no? Des d'Stop també fem la prova ràpida de VIH, i a través del counseling, que no sé si sabeu què és el counseling. El counseling és quan una persona ve allà i s'explica, o fa la prova, o s'explica que té un problema amb el consum de chemsex, que després ho expliquem. Doncs nosaltres el que fem només és acompanyar la seva decisió, no? Fem que la persona sigui la governanta de la seva vida, no? I això jo crec que últimament la llei ja no fa la prova, perquè, bueno, té els controls continus de la prèvia, i hem perdut una mica aquest tema de poder parlar del que jo vull o com jo em sento. I jo crec que amb dues coses podíem combinar-lo i millorar una mica això.
7: Molt bé, realment ens has contestat a la pregunta que teníem preparada, que era aquesta, no? Què passa, no? Amb les eines com la PrEP i els tractaments retrovirals, que la gent doncs no està gaire informada. Per tant, la conclusió és falta molta pedagogia, com sempre, amb el tema de relacions afectivo-sexuals.
0: És que jo crec que l'educació sexual no s'explica bé i no hi ha res, i cada dia pitjor, crec jo, perquè la gent jove que ve a baix és un desastre.
7: Un desastre.
0: De vegades em quedo amb les mans a dir...
7: Què passau aquí, no?
6: I hauria de començar molt més... o sigui, abans, no?, que ens donen salut sexual, ens donen...
7: És que ens donen... Saps què segueix passant a les escoles, que jo ho veig?
6: Sí, a partir dels 12 anys,
7: la prevenció,
6: no?, o 13, que et fa tot com molta...
7: Vergonya
6: i tal, no t'ho agafes com tu has d'agafar.
7: I comença les xerradetes. Però quin és el problema? Que les xerrades encara estan molt centrades...
6: En posar el preservatiu.
7: Correcte, en posar el preservatiu, mètodes anticonceptius, i és com val. I tot el tema de relació afectivo-sexual, sí, perquè tot el tema del consentiment, que ja l'estem abordant, les escoles estan fent cursos i està molt bé, però no són suficients.
6: No,
7: s'ha de començar
6: més,
7: des d'ahir 3.
6: I a més a més, que s'ensenya molt des d'una mirada d'evitar embarassos adolescents.
7: Correcte.
6: I el que s'han d'evitar són malalties de transmissió sexual, també, o infeccions de transmissió
7: sexual. I també s'informa sobre les... Sí, la prevenció es fa.
6: Ara ja repunt una altra vegada.
7: Sí, però el problema està en això, en que després dones tallers puntuals, com ara, que s'està fent de consentiment i de relacions afectives sexuals, que està molt bé, però no són suficients, perquè hauríem de començar des de ben petits. Des d'ahir 3 ja es pot treballar el tema del consentiment. Per tant, és una cosa que ja hem de començar a treballar.
0: Jo crec que és un problema de l'educació sexual total, perquè avui dia, amb les proves que es fan, hi ha molta gent heterosexual que té un retras de diagnòstic. Això què vol dir? Que, per exemple, ells creuen que per ser heterosexuals hi ha certes coses que no li poden passar.
6: Clar.
0: Llavors, què passa? Que quan arriben, quan ja, millor, per exemple, una noia o un noi que és heterosexual, té el VIH, arriben ja quan està la cosa complicada.
7: Correcte.
0: Llavors, això és perillós, perquè com que una persona heterosexual creu que no pot tenir VIH? És que no sé en quin moment es pensen que no passa res. Hi ha aquí un problema.
6: Això va passar molt als anys 80-90, que hi havia senyors, sobretot, que tenien dobles vides i encomanaven a les seves parelles...
0: Encara hi ha.
6: Però que és molt trist, perquè la sexualitat s'hauria de poder viure lliurement, sense haver d'enganyar ningú, i tenir una doble vida.
0: I a més...
6: Llavors,
0: i a més, una mica
6: la dona pensava, d'on m'ha vingut això, si jo no he estat amb ningú més? No, el que havia estat amb altres era ell.
0: Hi ha molts casos així, lamentablement. Però el tema del consentiment també, que estava parlant, em sembla superinteressant, i moltes vegades també, dins del col·lectiu LGTB, no?, copiem moltes coses del masclisme, que és horrible.
6: Hi ha molt de senyoro,
7: que
6: també, dins del col·lectiu.
7: Sí,
0: jo et podria parlar uns... I sense voler, tu també, al teu cap ja ho tens muntat així,
6: nosaltres,
0: no?
6: Nosaltres ens han educat en el masclisme, en el patriarcat, i
7: tots hi estem atrevessats, siguent
0: sexualment ja ni dir res. I, bueno, moltes vegades el que nosaltres lluitem molt ara, nosaltres com homes, és que també volem una mica de consentiment, no? Nosaltres, per exemple, podem anar a un club de sexe on tothom està despullat, i per què tu em tens que tocar?
6: Clar.
0: Jo no he dit que
6: si potser
0: toquis,
6: no em ve de gust.
0: Però, tu ets un noi amb un altre noi. No, és que no va així la cosa.
6: Però,
0: bueno, això comença ara a fer una mica de cosa, però abans qualsevol podia tocar i tenies que somriure i ja està.
7: Clar, és que, no, a més, és que, a veure, el col·lectiu homosexual d'homes és el que més ha travessat potser està pel patriarcat, en el sentit de que al final els homes, encara que hi hagi que no o que sí, és que tots són homes. Vull dir que al final hi haurà aquesta mirada patriarcal més
0: xunga, molt xunga.
7: Més xunga. Que heu de canviar també i s'ha de començar.
0: És complicat, és complicat, però bueno, que això és un tema pendent.
6: Comencem a parlar del chemsex.
0: Vale.
6: Va, per les persones que potser n'han sentit a parlar, però no saben exactament què és, com l'explicaries i per què és important parlar-ne sense prejudicis?
0: Avui vinc una mica amb missió pedagògica.
6: Vinga, va.
7: A veure,
6: dona'ns una masterclass.
0: No, i vull parlar d'això des d'un punt de vista... sense perjudicis ni res. Parlar de drogues sempre és complicat, i més en aquesta societat, no? Que, bueno, va travessar el temps també de les heroïnes, etcètera, etcètera. Però aquí estem parlant d'un fenomen que només ocorreix, aquest, el chemsex, ocorreix a homes que tenen sexe amb altres homes o homes homosexuals. No hi ha cap por en dir que això passa aquí. Existeix sexe amb drogues en altres àmbits, dones, homes, el que sigui, però
7: tota aquest
0: és un fenomen molt concret que passa en unes circumstàncies molt concretes i llavors per això té un nom. Llavors el que es pretén amb això és el consum intencional de substàncies molt diferent, que jo prengui una substància que acabi tenint sexe, no. Jo intencionalment agafo aquesta substància per tenir sexe i estar més temps i intensificar una mica el plaer. Vale? Parlar de plaer també és complicat, perquè s'ensenyen sempre a parlar del risc, però del plaer no.
7: Totalment.
0: També tenim dret al plaer, no? Bueno, aquest tema és complicat. És complicat fer-lo entendre a la gent, perquè moltes vegades em poden dir a mi i a la meva entitat Stop que intentem romantitzar les drogues, que no és el cas. Volem simplement dir el que és, el que passa i el que succeeix. I també es diu que hem sex perquè es prenen una sèrie de drogues molt específiques.
7: Concretes.
0: Que potser ni sabeu ni què són.
6: Quines són?
7: El popper no, esto ya quedó atrás.
0: A veure, sí que està lindo, però això no està lindo.
7: Esto no hace nada.
0: Es un complement ja.
6: Popper sí que em sona, eh? És no n'he pres mai.
7: És l'únic medicament que coneixem, rotllo, els gais es prenen el popper perquè no sé què.
0: El popper ja passa.
7: Ja passa de moda. Esto ya antiguo.
0: No, sí que és veritat, mira, fins i tot a mi, que jo estic, per exemple, jo estic a les acollides a la gent que ve i vol canviar la seva gestió amb el chemsex, fa poc em van dir una droga, em van dir, això què és?
6: Cada dia surten coses noves.
0: I llavors, les més típiques són la metamfetamina, que és la tira, el cristal, com us diuen,
6: hem vist Breaking Bad.
0: Que es fuma o que sigui. I després està la mefedrona, que també és una altra molt específica, i el GHB, el GHB, que és una cosa que és un èxtasis líquid. Llavors...
7: Vais a tope, con el que hem fet. Esto sí que es un buen cóctel.
6: Vale, una cosa.
0: Potser una o totes, vull dir, no fa falta que sigui totes a la vegada.
6: És tot químic de laboratori o hi ha, per exemple, una base de cocaïna?
0: No hi ha res d'això.
6: No hi ha res, o sigui, és tot químic.
0: La cocaïna és molt heterosexual, com diem nosaltres.
6: És molt heterosexual, sí, és veritat.
0: I perdó que m'afico en aquest tema, i ara seguim. Fixa't tu com és el món policial, moltes vegades, no?
6: Ui.
0: Ah, sí, va, ja, allà vaig.
7: Va, no suelta.
0: Que moltes vegades es penalitza...
6: Que no nos xapen.
0: Vinga, no.
7: Libertat d'expressió, digues. No tallem rec.
6: No tallem
7: Vamos,
6: res.
7: Palante.
6: Dale, tira.
0: Per exemple, quan hi ha registres al carrer o paren al carrer i tens una substància, fixa't tu que curiós. Si et pillen al carrer amb 7 grams de cocaïna, no vas al calabós. No. Perquè és una droga heterosexual.
6: Però te la confisquen.
0: Sí, però no passa res. No vas ni a judici ni a res. En canvi,
7: Consum propi.
0: 7 gramos, cuidado.
6: En canvi... Déu-n'hi-do.
7: Te da 8 noches de chemsex.
0: En canvi, si t'agafen amb 0,3 de metamfetamina, que és una droga típica d'aquest col·lectiu que ho fa, te vas pelant-te.
7: Que fort, no? Quin coherent.
0: Això estem lluitant també, perquè ens sembla i tens que anar a judici.
7: És discriminatori.
6: Has d'anar a judici, que és allò ja com voy a criminalizar-te.
0: Sí,
6: no?
0: És que al final estan perseguint el col·lectiu. Perquè ells saben això. Sí, i això està passant molt a Madrid. Això ja aquí denuncio, això també està passant molt a Madrid, a les saunes homosexuals. Clar. Aquí a Barcelona estan començant a fer coses estranyes també, tot i que el nostre govern suposadament és de l'esquerra, però passen aquestes coses.
7: Clar.
0: I també s'ha de denunciar, perquè nosaltres estem lluitant una mica perquè aquest baròmetre canviï una mica.
7: Home, és que això és discriminatori. Però per tant, apliquem la mateixa normativa a totes les drogues que són d'aquest nivell.
0: Exacte.
7: Independentment de qui les porti.
6: No, però està molt bé alçar la veu amb aquest tema, no?, i que es conegui aquest tema del chemsex, perquè jo, era totalment desconeixedora fins que tu precisament, Sergio, em vas parlar a la taula rodona l'any passat.
7: Ja sabia de què hi va la cosa, havia escoltat un poc.
6: Clar, perquè la Núria està molt posada amb tots aquests temes, però jo no en tenia ni idea. Llavors vol dir que si des de la institució no es dona tota aquesta informació per tota la ciutadania, és perquè tampoc els interessa.
0: A més, també el chemsex apareix una mica lligat amb tot, no? És... no m'agrada fer el victimisme, però sí que és cert que venim d'infàncies molt complicades al col·lectiu, als homes, gais sobretot, sí. I inclús gent que té VIH, qui no s'accepta en si mateix, se pot anar a aquests llocs on es practica aquest sex i pot viure la seva sexualitat més liberadora perquè no pensa tant o no
7: clar,
0: tant.
7: És que aquest és el problema, que jo el problema que li veig al aquest sex, a veure, tu m'informes, tu m'expliques, però el que sí que veig de problema, com tu has dit, no frivolitzem, perquè, o sigui, no anem a fer-nos aquí la vida de rosa, perquè les drogues existeixen, vull dir,
0: sempre
7: existiran i la gent les consumirà i no passa res per experimentar.
0: Ibuprofeno, per exemple.
7: Correcte. Quanta gent no està ara medicada crònicament?
6: Alcohol.
7: Però la pregunta és, el problema que jo veig al chemsex és, clar, com tu bé has dit, és la manera intencionada de prendre drogues per tenir un sexe més intens, més que doni més plaer, tal. Clar, llavors es converteix una mica en que pot ser molt fàcil que et generi addicció, perquè és com, ja he provat, me prenc les drogues, tinc un sexe de conya i ja vull tornar a aquella sensació. Llavors ja un sexe convencional no em servirà.
0: És complicat, això.
7: És complicat.
0: És això el que moltes vegades fracassem nosaltres com a entitat, no? Bueno, fracassem a la cosa de que molta gent deixa de prendre drogues però ja no té sexe. Llavors això és molt complicat moltes vegades perquè la gent no ho té associat. A mi això no m'ha passat mai, però sí que és veritat que hi ha gent que li passa, i és molt sovint que li passa, i bueno, això és una altra
6: lliure. Ja entra com qualsevol droga, qualsevol persona que està habituada, per exemple, a prendre droga el cap de setmana per sortir.
7: Si no saps sortir...
0: Exactament, igual. Però bueno, és que per això moltes vegades quan parlem de chemsex, la gent es posa, ai, Dios mío, i la gent jove que ho pot agafar, bueno, la gent jove passa pel carrer i ve una cervesa, i no per això ha de ser alcohòlic.
7: Ja, clar, això és veritat.
0: O quanta gent també intenta parar les seves frustracions menjant-se 50 caixes de dònuts. És que
7: per això l'èxit de la vostra organització és aquest, és aquí portes obertes, tu vens aquí perquè tu detectes que tens un problema. Exacte. Que a més el chemsex al final, o el problema amb el chemsex, no és solo la punta de l'iceberg, no, de l'iceberg, a sota que hi ha, no? I vosaltres ajudeu
0: a veure què hi ha
7: i ajudar-lo a portar la seva vida de forma equilibrada, el més equilibrada possible.
6: Terapèutica.
0: I això també és cert que moltes vegades arriben, sempre que parlen els metges i això, sempre parlen del chemsex com un problema, perquè és el que veuen ells.
7: Clar.
0: Però és cert que hi ha gent que fa chemsex i no...
7: Com qui beu alcohol i no està addicte, com qui... de tant en tant es pren alguna droga i ho porta bé, clar.
0: Exacte.
7: Sergio, tu has explicat públicament que vas viure una etapa complicada relacionada amb el chemsex i que vas necessitar ajuda terapèutica. Vale? Quin va ser el moment en què vas adonar-te que necessitaves suport i què et va ajudar en el procés de recuperació?
0: Vale, això és una cosa molt... O sigui, és pròpia meva, eh? Vull dir, no, en el sentit que no vull dir que quan jo vaig tenir aquelles certes coses és quan has de pedir ajuda, eh? Cadascú té que demanar ajuda quan ho creu. Jo sí que és cert que mira, t'explico ràpidament. Jo estava vivint aquí a Malgrat, vaig anar a Barcelona, i quan vaig anar a Barcelona va ser de
7: locura.
0: La catumbe, saps?
7: Locura.
0: Clar, perquè al final coneixes més nois allà que aquí, està clar.
7: Malgrat
6: al final Malgrat es queda petit. O repeteixes amb gent
0: algú portava de Barcelona, però...
7: No, però sí que perdona, ja Malgrat ni chemsex, ni saunes,
0: no, sí que ja,
7: ni discoteca d'ambient.
6: Núria, per favor.
0: Núria, sí,
7: Estoy out.
0: Mira,
6: malgrat del mal,
0: estoy out. Això és una cosa molt interessant també, quan diu la gent, no, me'n vaig al poble que aquí em recuperaré. No, aquí...
6: Aquí recauràs.
7: Cuidao.
6: Aquí vas a recaer perquè tornes al mateix.
0: Aquí, sí,
7: el Grindr saca humo.
0: I els voltants també tela, eh? Totes, sí, que no estàs... Si no vols sortir, no surts. És la cosa com surt. Sí. Llavors, jo, clar, quan vaig anar a Barcelona, jo ja feia alguna cosa quan estava aquí, però, bueno, com tornava aquí, tampoc feia res. Quan vaig anar cap allà baix, tot es va ajuntar, no? La feina, que no era... no estava molt content. Estava una mica com... Bueno, i que estava una mica... baix de moral. Sí que és cert que quan arribes a fer tot aquest tipus de chemsex, tu ets el centre d'atenció. A mi em va encantar més que la droga en si, no?
7: Clar,
0: vas a un lloc on hi ha 10 tios i els 10 tios van estar amb tu, hòstia, te sientes el rei del mambo.
7: Tu estaves ahí apoderado.
0: I això, una persona que ha tingut una infància una mica complicada, que mai ha sigut desitjat per altres persones...
7: Clar. Això és molt caramelet.
0: Cop i volta. 10 tios van estar amb tu, cuidao, si això ho comparo molt amb Michael Jackson, que diu moltes vegades, es va tornar boig, és que clar, estàs a la teva casa, ningú et coneix, vas a un Palau Sant Jordi per exemple i tothom canta la teva cançó,
6: és per tornar,
0: no sabem com això pot afectar, no? I això és una mica això, no? També el fet d'arribar a un lloc i que tothom el vulgui desitjar. Sí que és cert que jo vaig començar a tenir una sèrie de coses complicades en el sentit de, ostres, a mi jo estic un dia, ja estic quatre, potser anava al treball i no estava del tot descansat. Bueno, són coses que...
7: Clar, veies que t'estava afectant el teu dia a dia.
0: Exacte.
7: Que és un gran indicador. Quan hi ha una addicció, es veu de seguida amb això.
0: Deixes de fer
7: plans amb els teus amics. Quan entera
0: el teu dia a dia. O te lo vas a un lloc perquè t'has fet pols. I, clar, això entres en un cercle una mica complicat. També és cert, i no vull dir que això sigui el que va passar, però també és cert que va ser a l'època de la pandèmia. Que així allò va passar a tothom. Factura. Llavors, no treballàvem al principi i podíem fer el que em donava la gana. Con les restriccions que havia.
6: Mai
0: he pillat
6: totes per fer coses.
0: Jo mai he tingut el Covid, imagina't, o sigui, no, a la vida, altres coses això, no? Però al final és una mica això, no? que sents que la vida ja no funciona com funcionava, llavors has de demanar ajuda, i jo vaig anar a Stop i allà
7: m'han ajudat.
6: Va ser la primera vegada que vas acudir a Stop?
0: No, ja estava jo de voluntari de comunicació i després em vaig ficar com un voluntari de la comissió de Chemsex, però abans vaig demanar ajuda per això.
7: Molt bé.
6: Sergio, quan es parla de Chemsex sovint es posa el focus en les substàncies, però menys en les emocions o en les necessitats que hi poden haver al darrere, no? Ens parlaves ara d'aquest desig i tal. Quines reflexions t'ha deixat la teva experiència sobre la relació entre salut mental, sexualitat i benestar emocional?
0: Doncs jo crec que l'important és que tindríem que parlar més del que ens passa i sense tanta por, perquè al final jo vaig començar a parlar de tot el que no havia dit a ningú i això em va salvar, em va sanar moltíssim, perquè al final estem buscant una mica, perquè al final també jo sempre dic el mateix, no? Quan vas a una festa de Chemsex o quedes amb algú, un amunt, d'igual el que sigui, el que estem buscant tothom, i si rasques una mica ho trobes, és que ens donem una abraçada, que ens entenguem i una mica d'amor.
7: Que ens estimem.
6: I que no et jutgin, no?
0: Sí, i que no et jutgin.
7: I que et valorin, i que siguin especials.
0: Perquè jo puc dir, que he anat a tenir sexe amb molta gent i realment la part del sexe no és tan gran, sinó que és una part més de relacionar-te amb gent, no?
7: de parlar
0: amb coses que millor no has parlat amb ningú, no? He parlat fins de política en una festa de Chemsex, tranquil·lament, o sigui, vull dir que i tinc grans amics d'aquestes festes també, i són amics meus.
6: I són polítics,
0: comunistes.
6: Segur.
0: No diré el nom.
6: Alguno de derecha también.
7: Alguno de derecha tiene que haber segur.
0: Però, bueno, jo vaig coincidir... No, això no ho explicaré, però vaig coincidir amb un que és d'esquerra, però d'esquerra.
7: Vale.
0: Cuidao. No, perquè al final tothom... A veure... Home... Bueno, i metges també,
6: jutges,
0: no, ja...
7: Clar, jo crec que està molt bé perquè no hem de posar l'estigma en la droga o en el consum de droga, sinó hem de posar ni estigma ni res, el que hem de posar és el focus en si tu no estàs bé, pel motiu que sigui, anem a posar ordre a la teva vida. Posa ordre.
0: Que sigui la droga, que sigui. I sí que saps que moltes vegades des de Madrid s'han intentat fer campanyes amb la substància, Hablemos de Latina, que és la metanfetamina, com molt enfocada a la substància, i també hi ha altres associacions a Barcelona que estan molt enfocades a tractar l'usuari per la substància, i crec que és un error al final, perquè mira, ara mateix ha sortit una altra nova droga que està ficada també al Chemsex, que es diu Monkey Dust. No tenia ni idea, jo tampoc. Llavors,
6: Monkey Dust,
0: què passa?
6: Mico... No sé, és que la segona paraula no sabem d'on
0: és. No sé.
6: Dust és pols.
0: Sí,
6: pols de mico.
0: Exacte.
7: Polvo de mico, clar. Pols de mico.
0: Eso es.
6: Polvo de mono.
7: De mono, perquè te pones com un mono.
6: Però perquè és un polvo o perquè no? Perquè t'eixes un polvo.
0: No, perquè és un pols.
7: Perquè tens una pols que te posa com un mono.
6: Llavors, hòstia.
7: Ja ho hem lligat.
6: Ja està.
0: Aquesta droga, per exemple, jo no tenia ni idea.
6: Polvo de mono.
0: Quan va arribar el primer usuari explicant-me això, li vaig dir, em vols explicar què fa? Perquè jo realment estic out total.
7: Out d'això.
0: I clar, jo a les altres et puc dir el que vulguis, però d'aquesta no tinc ni idea.
6: Yeah.
0: I clar, em sorprèn molt que ens hem ficat molta estona amb, la tina és molt mala, que no és bona, però que vull dir que ja apareix això
7: I sempre que, aniran apareixent noves drogues químiques.
0: Que aquesta és millor que aquesta. Ah, és que, clar.
6: També et vaig dir una cosa, és molt important a qualsevol tipus de droga i qualsevol persona que pugui prendre una droga saber quins efectes té aquesta droga en el moment en què la prens, perquè el teu cos i el teu cap ha de tenir consciència del que et pot passar.
0: Clar.
6: Perquè si...
7: I tenir un camell de confiança. Perquè,
6: sí,
7: clar,
6: sí. No, però vull
7: intentar,
6: dir que...
7: Intentar saber
6: vull dir que hi ha gent
7: aquell...
6: que s'ha quedat penjada aquella època perquè es va fotre un tripi, sí, perquè li van cardar un tripi.
7: Correcte.
6: I no ho sabia i no era conscient del que li estava passant en el seu cos.
0: Per això és molt...
6: Que a l'hora de prendre drogues...
7: S'ha de vigilar molt. Per vigilem perquè les drogues poden ser detonants, sí, sí, també de...
0: I per això també és molt important. Per tant, tenim un servei d'anàlisi de les drogues, sí, que esto, sí, ho tenim també. És a dir, la gent pot portar una mostra i et poden dir...
6: Si és que al final consumir-les i seran...
7: Però ja, sí, han estat tota la vida les drogues.
6: Doncs donem informació de què passa, mira, quines vegades... conseqüències hi ha.
7: I quan no són químiques hem trobat l'ayahuasca, hem trobat el peyote, sí, i són coses que hi són i seran sempre.
6: Molt,
7: i la gent...
0: Això
7: és molt de Pachamama, però és verdad, de Perú i totes aquestes zones, sí, que hi ha aquestes drogues.
6: Sí. Molt místic, molt de...
0: Sí, les ayahuasca, aquí ho fan també. Doncs jo crec que al final és que les drogues existeixen i existiran sempre, no? I bueno, que parlar-ne... A nosaltres, per exemple, ens vam ficar molta canya una vegada perquè vam fer una guia de l'eslam. L'eslam és la...
7: Que és
0: injectar la droga per vena, no? Llavors, vam fer una guia...
6: Que em fa por.
0: No, però vam fer una guia... No, però us ho explico perquè ho sabíeu.
7: Vau fer una guia
0: de quins punts eren els que no tenen riscos a l'hora de fer l'eslam. Això existeix i això està. Llavors, no fer-li cas a això...
7: Totalment.
0: És donar l'esquena a aquesta gent. Llavors, es van dir a tot, estàs promoviendo? No estem promoviendo, no. Estan dient que això existeix, la gent ho fa.
7: Millor donar feines de prevenció.
6: Perdona, quan se'n van donar compte als anys 80 que hi havia un problema amb el tema de l'heroïna i l'intercanvi d'agulles, es va fer una campanya on els CAPs i hospitals repartien agulles
0: ara també ho fa
6: clar, però que al final dius, ostres, molt bé, perquè el problema hi continuarà
7: existint. A vegades volem erradicar el problema, però és que clar, potser és que saber conviure amb allò,
6: ostres,
7: en lloc de...
6: posa una solució, perquè si més no evitar que es transmeti una malaltia.
0: I a més també torno a dir, és important parlar el que et passa, perquè si no parles el que et passa, mai sabràs el per què estàs fent això, no? I moltes vegades l'addicció, la tolerància a la substància ve una mica perquè vols relacionar-te amb gent, vols conèixer gent, i millor per tu és l'única manera de fer-ho, però bueno,
6: vols formar part del grup.
0: Exacte. I per què volem formar part del grup? Perquè no hem sigut mai.
6: Perquè
0: mai hem sigut part del grup. És que és molt així.
7: Que al final tot és autoconeixement. És que no hi ha més.
0: I al final és una mica que tinguem unes infàncies millors, que haguéssim estat una mica millor, i potser això no passaria. Ara sortirà el típic que hi dirà, jo tinc una infància també malament, mai m'he drogat. Pues muy bien.
6: Vale, pues
0: però bueno. Cadascú és cadascú.
6: Un gomet blau.
7: Però clar, al final és el que tu has dit, Sergi, al final és que la gent sàpiga viure la seva vida. És a dir, per això recomanem sempre a nosaltres teràpia. No? Fes teràpia, que és una cosa meravellosa, que tothom l'ha de fer al llarg de la seva vida diverses vegades. Fes teràpia, cuida't, i ja està, ja ho tenim. I no has de barallar-te, no? Amb el teu passat, les teves creences, el que no vols veure, i tapar-ho amb coses. Viu la teva vida amb salut, amb dignitat, però has de saber qui ets i què vols.
0: I acceptant el que tu vols fer.
7: Correcte.
0: Dir, i també molta
7: acceptant
0: gent...
7: els teus desitjos.
0: Sí, exacte, perquè el plaer també és una cosa molt important, no? en el tema del chemsex, no? Hi ha molta gent que vol intensificar el seu plaer i tenim que parlar del dret

0: De ser, és com, oi, madre mia. Mm. I sobretot també passa molt, t'ho he dit abans, amb el col·lectiu d'homes gais, que hi ha un club de Somos los buenos gais, nosaltres
1: no fem això. I els malos gais. Sí,
0: sí, i llavors, això també hi ha que tenir una mica de compte, perquè ni som bons ni dolents. Sí, sí.
2: Totalment d'acord amb això.
1: Bueno, que estaríem aquí hores.
0: Sergio, és un tema un poco largo.
2: Però hem d'anar acabant, sí.
1: Per acabar, Sergio.
2: Per acabar, tu quin missatge t'agradaria transmetre a una persona que avui pot estar convivint amb el VIH o que està passant per una situació complicada relacionada amb el chemsex i encara no s'atreveix a demanar ajuda? Quin seria el missatge?
0: Doncs que es tregui la por de sobre, que la por ens paralitza a tothom.
2: Molt.
0: I moltes vegades la por és el problema, més que altres coses. I dir-li que tant com el chemsex, com el VIH, que hi ha associacions com Stop, on escoltem a la gent, no li solucionem res, perquè al final la solució ho ha de posar ell o ella, però li escoltem i per almenys posem a ordre a les seves idees. I parlar salva molt i ens ajuda moltíssim. Jo conec a moltíssima gent, inclòs jo, de que si no hagués estat a Palestop i per conèixer un grup de gent que som ara mateix com una família, diguem-li així, doncs la meva vida hagués sigut molt més oscura. Ara tinc molta més llum i tinc un lloc on poder dir les meves coses sense cap por ni ningú cap tipus de judici.
1: Sí, i que fa falta que els entorns no jutgin, que puguis explicar les teves penes o les teves alegries o les teves inquietuds o teves vergonyes sense sentir-te jutjat o jutjada. Exacte. Perquè és molt important, perquè si no tanques, no expliques, no.
0: És complex.
1: Els entorns,
0: complex.
1: Les persones de confiança no poden jutjar.
2: Clar, sobretot això, ajuda, comunitat i després escoltar, donar recursos, donar eines, és la clau.
1: Acompanyament.
2: Sí.
0: Acompanyament, totalment.
2: Sense jutjar.
0: Exacte, i escoltar la persona que tenim al costat i sobretot, sempre dic el mateix, no? Quan algú ve i està com una mica decaigut, doncs intentar també ser el seu acompanyant, no fer-li tampoc
2: què et passa,
0: o inclús dir-li, tens que demanar ajuda, tampoc. És la solució, és la mateixa
1: persona. És com quan una persona té depressió i diuen, ai, anima't.
0: Ai, és horrible això.
1: I dius, bueno, vale, guai,
2: realment fer un acompanyament psicològic molt maco i molt real, perquè al final és, què necessita aquesta persona que ve aquí ara mateix? Necessita que l'escolti. Necessita primer donar-li un lloc de suport, d'acolliment. Aquí estàs segur, aquí t'ajudarem el teu temps que necessitis.
0: I poder parlar sense cap tipus
2: Clar,
0: de...
2: Clar, què necessites por. Explicar?
0: I sobretot funciona molt quan veu que és una persona a part, no? Que és una persona que ha passat el mateix més o menys.
2: Exacte.
0: I sobretot jo crec que la pregunta que més li agrada a la gent quan ja acaba d'explicar tot és quan tu li dius, bueno, i tu què vols fer?
2: Clar.
0: Això li canvia tot, perquè mai s'ha plantejat què vol fer ell. Sempre escolta al voltant i no el que vol ell.
2: Clar.
0: És una mica això.
2: Bueno, interessant, Sergio. Sí, sí, sí. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres per obrir-me.
1: I ara et tornem a tenir malgrat, no? Has tornat a veure
0: malgrat? Sí, sí, estic aquí. De moment, sí.
1: Ens veurem més sovint.
0: Sí, sí.
2: Totalment. Moltíssimes gràcies per venir a compartir i per visibilitzar un tema tan important.
0: Moltes gràcies.
2: I esperem que la nostra audiència també se n'hagi fet ressò i hagi pogut canviar una miqueta la mirada.
1: I moltes gràcies per donar prioritat també a venir a gravar, que sabem que...
2: La marxa de vacances.
1: Sí.
2: Però com que ets polifacètico,
0: m'encanta.
2: Sí, sí, sí. Gràcies, Sergio.
0: A vosaltres, de veritat.
2: Adéu.
3: Fem i desfem. Què hem après?
1: Val, arribem al final del programa d'avui. Que interessant, és que... jo encara estic pensant coses. que hem tingut una conversa que ens ha recordat la importància de parlar obertament de salut sexual. És que ja posem aquesta veu que rinclona perquè ho repetim molt sovint. Sense por, sense tabús i amb informació rigorosa. Perquè, com hem vist, la salut sexual és molt més que prevenir infeccions. També té a veure amb el benestar emocional, les relacions que construïm, l'autoestima i la capacitat de cuidar-nos i demanar ajuda quan la necessitem.
2: Total, i això és una gran tasca que fa la ONG Stop, no? Donant aquest primer moment d'acolliment i d'ajuda i de recursos i d'escoltar. Avui hem parlat del VIH i hem comprovat que la realitat actual és molt diferent de la que moltes persones encara imaginen. Els avenços científics han estat enormes, però l'estigma continua sent una assignatura pendent. També hem abordat el chemsex, una realitat complexa que només es pot entendre des de l'escolta, la informació i l'acompanyament, deixant de banda els judicis i posant les persones al centre.
1: Sí, i una de les idees que ens emportem és que cuidar la salut sexual també és cuidar els drets, la dignitat i la qualitat de vida de totes les persones. i que ningú hauria de sentir-se

0: sol davant d'un diagnòstic, una dificultat emocional o qualsevol situació relacionada amb la seva sexualitat. Demanar ajuda és una mostra de responsabilitat i de cura cap a un mateix.
1: Per això volem agrair avui la presència del nostre convidat, d'en Sergio. Gràcies per compartir amb nosaltres la seva experiència personal i professional i per la feina que realitza des d'Stop en la promoció de la salut sexual i l'acompanyament comunitari. I gràcies també a totes les persones que ens heu escoltat. Esperem que aquest programa hagi servit per reflexionar, aprendre i continuar trencant estigmes. L'estigma illa, la informació, les cures i la comunitat ens apropen.
0: T'ha agradat? M'ha encantat, perquè a més, imagina't la de milers i milers i milers d'anys que la humanitat practica sexe, perquè si no ja ens hauríem extingit.
1: Totalment.
0: I encara tenim el... que se'n parla.
1: Totalment.
0: I encara que continuï sent un tema tan tabú.
1: I encara tenim el debat de si la monogàmia, les relacions obertes, de si relacions entre homes i dones, quan ha existit tota la vida.
0: Tota la vida.
1: Llavors és com, encara tenim aquest tabú i aquesta barrera.
0: Sí.
1: Que cadascú visqui la seva salut sexual, o sigui, la seva sexualitat de forma lliure, que estimi a qui vulgui, que faci el que vulgui, sempre i quan...
0: Es cuidi la salut.
1: Correcte, es cuidi la salut, però d'un mateix i dels altres.
0: Sí, sí.
1: Per tant, no hi ha missatge més potent que aquest.
0: Sí. Aprofitem el programa d'avui per fer el recordatori, que tenim dues taules rodones.
1: Bueno, per començar, abans de les taules rodones, dir que aquest és el penúltim programa de la temporada.
0: Sí, ens queda... això ho hem dit al principi, però
1: sí, ho recordem. I que l'últim programa segurament farem un recull, no?, de reflexió.
0: Un d'aquests programes que ens traiem de la
1: màniga. De tancament, de millors moments, i parlarem una mica de tot el que hem fet aquesta temporada.
0: Sí, sí, serà guai també. Com tots.
1: Com tot el que fem.
0: Sí. El dia 17 de juny tenim la trobada amb gent jove, gent gran, una taula rodona on dues persones joves, dues persones grans tindran una mica de debat.
1: Correcte.
0: A veure què els ajunta, què els allunya, perquè no acabem de comunicar-nos bé amb els nostres joves.
1: Correcte.
0: I serà el dia 17 de juny aquí al hall del Centre Cultural a 6:15 de la tarda. I llavors en tenim un altre, com cada any, el dia de l'orgull, que serà el dia 26 de juny, també a 6:15 de la tarda, que aquí ja veurem aquest any ja
1: com l'enfoquem, però també aquí al hall del Centre
0: aquí
1: Cultural.
0: Aquí al hall del Centre Cultural, que s'ha convertit en la nostra segona seu
1: de fer taules rodones. Així que us esperem ben aviat, ja acabem temporada, però encara ens queden tres actes molt xulos, per tant us esperem i gràcies sempre per ser-hi.
0: Moltes gràcies. Adeu.
1: Adeu.
2: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més combois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
2: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
3: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del qual trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aeris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest model.

0: Malgrat. Són les 7.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 8 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest

0: L'Associació de Veïns de la Verneda demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. Mari Carmen Reiner, secretària de l'entitat, diu que la Verneda hi viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de la roba.
1: A veure si podem tindre un bus, que ja que tenim un que va al Col·legi Marià Cubí i porta els nens i els recull, que hi hagués un bus o el mateix o un altre que pogués anar la gent anar cap al CAP o al mercat de la roba i així. Perquè, clar, hi ha molta gent gran. El que ens agradaria això, i si hi hagués una parada pel cantó d'on està el centre sigui mateix o un carrer abans i tot, no estaria malament. Encara que no facin una parada, sinó un pal que posi a l'horari que passa el bus, hi ha molta gent que baixaria el dia del mercat mateix, que te'l deixessin pel cantó del mercat, o així.
0: Rafael Calle, president de l'associació, recorda a més que hi ha molts magretencs i magretenques que pugen fins al centre cívic per participar a les activitats que s'hi organitzen. Calle assegura que una línia de bus milloraria la mobilitat del municipi.
2: Los vecinos de Malgrat que suben al centro cívico para las actividades, sí. Si tuviéramos un bus, no tendrían necesidad de coger su propio vehículo, inclusive el ascensor, que muchas veces está averiado y son gente mayor y tienen que subir la cuesta. Si tuviéramos un bus con unas horas puntuales de recogida de gente, y pues se solucionaríamos muchos problemas, que no sería solamente para la Verneda y con destino final, centro cívico, que porque en las actividades participa mucha gente de Malgrat en el centro cívico.
0: És una reivindicació que també comparteix la plataforma Malgrat Actiu. En aquest sentit, Xènia Buserti i Rosa Maria Nieto, fundadora i membre respectivament de Malgrat Actiu, consideren necessari un servei de bus que connecti tot el municipi per facilitar la mobilitat, sobretot de gent gran, persones amb discapacitat i famílies amb infants.
3: Un microbús que connecti tot Malgrat. I tot Malgrat és tot Malgrat. Malgrat Sud, Avinguda Colom, fins a l'altre costat, perquè és que no existeix. Jo he d'anar al CAP, has de caminar 10 minuts i ja pots agafar el bus. Ja per mi caminar 10 minuts, jo tinc una discapacitat i 4 malalties reumatològiques, pues, depèn del dia, 10 minuts són per una altra persona 3 hores. I tantes coses, i amb gent gran, els discapacitats, els nanos, com
4: petits.
3: Vas?
4: O inclús per anar a comprar, ja no és només per anar al metge, per anar a comprar per qualsevol cosa, no hi ha manera de bellugar-se.
3: Sí.
4: I ja no parlem del que passa a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha autobusos, per exemple, de Santa Susana o de Calella cap aquí, i a les 7 i mitja de la tarda passa l'últim. I què passa? Que la gent a les 7 i mitja de la tarda ja deixa de bellugar-se.
0: L'Associació de Veïns de la Verneda ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles i a Carme Ponsa, regidora de Mobilitat. Per la seva part, Malgrat Actiu ha demanat el servei a través d'una instància a l'Ajuntament, però per ara no han obtingut una resposta. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Malgrat com funcionarà aquest model. Bé, parlem de nou del sistema de recollida de residus que ha donat molt de què parlar aquestes darreres setmanes i per fi, no?, tenim la possibilitat aquí de treure una mica la llum a tot aquest tema. Ho fem, com no, amb el regidor de Sostenibilitat, en Jordi Lluís Ferrer. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Bé, en primer lloc, quan s'implantarà aquest nou sistema de recollida? Tenim data ja fixada, una previsió?
5: Podem fer un incís abans de començar.
0: Sí.
5: És que primer de tot sí que voldria agrair a tota aquella gent que s'ha portat en contacte amb nosaltres o que ha tingut alguna mena de dubte o volgut això que ens ha trucat o ens ha escrit, doncs intentem resoldre totes les qüestions i també acceptar i per què no reconèixer que potser doncs, no hem estat prou comunicatius o no hem arribat a arribar prou a la gent, i evidentment això entono el mea culpa i lògicament no tiro pilotes fora, és una cosa que hem de millorar molt i espero que a partir d'ara la millorem molt, no? Diguem-ne que estem en un moment en què després de que ja s'ha formalitzat el contracte, ara començarem, perquè ja evidentment el que s'ha fet d'alguna manera és que l'objecte del contracte també implicava el disseny de la campanya de comunicació, i en aquest sentit ja es treballa amb dues empreses contractades que ens ha fet ja arribar una proposta de pla de comunicació, i per tant a partir d'aquest juny ja estem treballant en això. A partir d'aquest juny el que farem és començar aquesta campanya, que ha de ser una campanya molt intensa, ha de ser una campanya que arribi a tothom, ha de ser una campanya que escolti a tothom, ha de ser una campanya que s'haurà de repetir moltes vegades els conceptes, perquè és lògic que qualsevol canvi que ha vingut per millorar, ha vingut per millorar evidentment la qualitat de vida dels ciutadans, ha vingut per millorar evidentment els sistemes de recollida, les freqüències, la vida, o sigui, ha vingut per fer-ho tot més fàcil i millor, doncs Què hem de fer? Doncs hem de fer una campanya de comunicació molt potent adreçada a la gent. I que la gent també sigui partícipe, que la gent també et faci un retorn. Per tant, a partir d'aquest mes de juny, a partir d'aquí poc, ja farem arribar una carta genèrica on començarem a explicar els grans conceptes i on començarem a explicar els processos que seguirem.
0: Val, tractem una mica ja d'aquests grans conceptes. La campanya comença aquest mes de juny. Tenim data o quan s'hi començarà a implantar-se? Bueno, el sistema?
5: Estem treballant en la idea. La idea seria fer una campanya entre juny i novembre aproximadament i poder implantar el sistema. Nosaltres estem treballant amb la idea al novembre, però no podem donar una data exacta.
0: Vale.
5: Per mi, una cosa molt important és que és un canvi important en la recollida de residus, no? I el model, això alguna vegada que s'ha comentat en els plens ho he explicat, és un model híbrid, és a dir, mixt. No sé si ho explico, a veure si puc explicar-ho bé. O sigui, és veritat que no es podrà fer, perquè hi ha moltes casuístiques. Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet un estudi previ, molt gran, un estudi de camp de les edificacions de Malgrat. Lògicament, per protecció de dades no pots tenir noms de persones. Tenim edificis, tenim un codi alfanumèric per cada edifici, per cada, diguem-ne, doncs, vivenda de Malgrat, no? Per mirar les diferents tipologies i les diferents casuístiques que ens apareixeran. Lògicament, en aquest sentit, això sí que és molt important. Per tant, un cop tu has fet tota aquesta feina, ara necessitem dir, escoltem, anem a intentar veure, anem a intentar explicar tot això, i què ens hem trobat? Bueno, que hi ha un porta-a-porta individual, sí. Recordo que hi haurà gent que dirà, ostres, Jordi, jo fa molts anys enrere ja fèiem el porta-a-porta, i no som el primer ni el segon municipi que ens incorporem al sistema, perquè el que diu Europa és que has de fer un sistema d'identificació de la recollida de residus. Serem, em sembla que el 300... N'hi ha més de 319 ja amb el porta-a-porta, doncs serem el 320 o 321, serem un d'aquests, no? Llavors, hi ha aquest porta-a-porta individual, però també hi haurà un porta-a-porta amb bujols comunitaris, amb determinats edificis, que lògicament podran tenir a dins del seu edifici una part que seria comunitària, amb un accés més assequible. Això pot passar en grans blocs de pisos. Però també hi ha una altra opció, que per morfologia del territori o bé per la demografia no pugui ser, hi haurà àrees tancades amb control d'accés per a persones o edificis on el porta a porta sigui potser més complex de fer i que no es pugui fer. Recordo una cosa que és molt important i que vull transmetre sobretot, que és una cosa que ha vingut per millorar. I sobretot, el propi sistema, quan s'implanti, si és el novembre, que són els nostres càlculs aproximadament, en el primer any el propi sistema ha d'admetre les correccions. És a dir, tenim molta informació, tenim moltes casuístiques, però hi haurà casos molt particulars que haurem d'analitzar, que rebrem la informació, que treballarem i que haurem de corregir. És el propi sistema, en aquest any, necessitarà adaptar-se, perquè poden aparèixer situacions que ara no tinguem contemplades i li hem de donar resposta al ciutadà. El que no podem fer és dir-li que s'espavili. Això no es pot fer mai. També hi haurà l'opció d'àrees tancades, que hem dit amb control d'accés. Hi haurà també les àrees d'emergència per a casos concrets, unes àrees d'emergència que direm on estaran instal·lades. Aquestes àrees d'emergència tu entraràs amb una targeta o bé amb un clauer, ja veurem, o amb el mòbil, i a dintre podràs llançar. I també hi haurà la recollida comercial que ja estem fent i que, evidentment, continuarem, que és del porta-a-porta comercial.
0: Val. Com es decidirà quin tipus de model s'aplica a cadascun dels barris de Malgrat? És a dir, per exemple, si una associació de veïns vol canviar i vol dir, mira, volem porta-a-porta o volem que ens fiqueu aquí una àrea d'emergència o un accés, una àrea d'accés de bujols intel·ligents, es podrà fer?
5: Totes aquestes qüestions són les que ara, quan comenci aquesta campanya informativa i parlem amb la gent, perquè hem de sortir al carrer a parlar, doncs, amb els... Ara ja estem parlant amb els administradors de finques, evidentment, amb els gestors, però també hem de parlar, doncs, amb les associacions de veïns, amb la gent del carrer, amb les entitats, tant esportives com culturals, amb tothom. Quan surtin aquestes casuístiques, les rebrem i, evidentment, ens adaptarem i mirarem de trobar la solució i sobretot, adaptada. És a dir, què pot passar? Pot passar, i això també la gent ho ha d'entendre. És una comunitat de veïns molt gran, però resulta que hi viu molt poca gent. Per exemple, doncs tot l'any viuen, ara m'ho invento, no en poso cap cas concret, viuen 5 o 6 veïns. Potser aquests 5 o 6 veïns no volen fer el porta-a-porta comunitari, perquè ells viuen tot l'any, i volen fer el porta-a-porta, diguem-ne, tradicional, clàssic, doncs es podrà fer. Sí, hem d'entendre que hem de donar solució a totes les qüestions i s'ha de personalitzar molt el servei, perquè al final és un servei que ha vingut per millorar, sí, no per posar impediments, sinó tot el contrari. Sí, per exemple, la gent gran. la gent amb dificultats o amb mobilitat reduïda, segurament és molt més fàcil deixar el bujol davant de la porta de casa teva que no haver de fer 150 o 200 metres per anar allà. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents, i evidentment qualsevol dificultat, qualsevol cosa serà tractada. Per això ara, quan comencem aquesta campanya d'informació, ja tindrem el retorn, i automàticament a través dels diferents canals que obrirem, hi haurà un canal de WhatsApp, de Telegram, perquè hem d'estar en contacte constant. És un sistema, per mi, viu.
0: Vale.
5: Això és el més important, és viu. És a dir, que en aquest primer any, i ho repeteixo, és molt important, perquè quan comencem la implementació vol dir que tot allò que rebem i tot allò que es pugui corregir, tot allò que havíem previst però no ha funcionat, tot això s'ha de corregir, i s'haurà de poder corregir en aquest primer any, perquè és clau aquest primer any.
0: Vale. El tema dels horaris, que també hi ha gent que ja ens ho ha manifestat, que ja tenen inquietuds. Per exemple, una persona que treballa de nit i que no pugui llançar un horari habitual de recollida de brossa porta a porta, que seria potser a partir de les 10 del vespre, i que no pugui, ho podrà llançar abans?
5: Ho podrà treure abans, en tot cas també, si és alguna cosa, diguem-ne que per una circumstància determinada aquell dia té una cosa especial, doncs hi haurà també l'àrea d'emergència, però sobretot podrà treure abans, o el que dèiem, si és un cas molt concret amb alguna sèrie de condicionants que ara no tenim, l'hem de parlar. Si ho dic perquè això és el més important, és que estem al costat del ciutadà, i és una cosa molt propera. I hem d'entendre que, jo ja ho sé, és clar, és que hi ha una directiva europea, sí, la directiva europea imposa una sèrie de condicions, però nosaltres hem de fer-ho fàcil també als ciutadans. El ciutadà no pot veure això primer com una obligació de sí o sí, no. Ha d'entendre que això ha vingut per millorar, es fa perquè reciclem més, es fa també perquè al final, quan tinguem totes les dades, una persona només pagui pel que generi, per tant, si jo ho faig bé, pagaré molt menys la meva taxa. Aquesta és la idea fonamental. Aquí darrere hi ha una altra cosa que moltes vegades n'hem parlat ja, que és el tema de recicle. Que aquest és un tema, pot semblar molt fàcil, però no és fàcil. Nosaltres, en el sistema que proposem i que estem treballant, hi haurà moltes freqüències de recollida i durarà molts de dies que recollirà. Ja hi ha moltes preguntes, per exemple, una que se m'ha fet sovint: ostres, és que hi ha algunes coses de l'orgànica que no poden estar molts de dies. No, és que farem molts dies de recollida d'orgànica. Entens? Per exemple,
0: hi ha un calendari, entenc, sí, com es fa altres pobles.
5: Sí, hi haurà un calendari que l'estem acabant de treballar i de polir. Per exemple, si es fa 3 dies de recollida voluminosos i 2 dies que posarem una deixalleria mòbil, això vol dir que estem fent 5 dies recollida d'un residu que avui en dia potser n'hi ha 2 dies. Sí, hi haurà molta més freqüència recollida. Hi hauria, com hem dit, deixalleries mòbils. N'hi haurà 2 dies i en època de màxima afluència, perquè nosaltres som un poble que augmentem de població ràpidament, passarem a 3 dies també de deixalleria mòbil. Per tant, aquestes coses són les que faran que el servei d'alguna manera es vegi com molt més proper i molt més personalitzat.
0: Va. Regidor, també s'ha de complir amb uns criteris de reciclatge, ho ha dictat també la normativa europea, i entenc que hi haurà incivisme, hi haurà gent que incompleixi amb el reciclatge. Es posaran sancions?
5: Bueno, ara s'està estudiant quin tema de tipus de sancions hi ha, perquè hi ha moltes possibilitats, no només econòmiques, sinó que hi ha altre tipus de possibilitats de sancions, que poden ser serveis a la comunitat o algun tipus. Ara estem treballant en això, i lògicament l'incivisme malauradament sempre hi és, però hem d'intentar reduir-lo. Tindrem al carrer, constantment tindrem al carrer informadors, evidentment en gent que estarà al carrer. Aha. Com així, quan comencem a implementar el sistema, tindrem una oficina sempre fixa per els anys que dura el contracte. Aquesta oficina sempre estarà amb molt horari molt obert, però també hi haurà, quan comencem el servei, a l'hora de repartir bujols, a l'hora d'anar-los a buscar, a l'hora de totes aquestes qüestions, també tindrem altres espais del poble que serviran per donar, diguem-ne, el material.
0: Vale. Diguéssim, es detectarà que algú incompleix amb el sistema de recollida? Com es farà?
5: Bé, això anirem explicant-ho, però en principi, com es fa a moltes altres poblacions, perquè nosaltres no venim a inventar res, nosaltres també venim, i aquí ja també hi ha una associació catalana que treballa molt aquest tema, i en els municipis que estan adherits, que són els que fan el porta a porta, s'hi han trobat ja amb els mateixos problemes. Els contenidors, els bujols que diem, són xipats, i recordem que es tanquen i no es poden tornar a obrir perquè són d'aquest tipus, perquè no puguin venir, com diu la gent, no, gavines i altres animals. El que és important moltes vegades és que ja els propis treballadors, pel pes i això, ja saben, l'experiència et demostra que amb el pes...
0: Per tant, és a dir, en el recollida de porta a porta individualitzat, si algú llença plàstic un dia que toca orgànica, el treballador no recollirà.
5: I es posa un gomet.
0: I es posa el gomet. Sí. I llavors, pregunta ja, m'adalanto, sí. De cara al dia següent, passarà la brigada per recollir...
5: Això són dues coses que hem d'estar treballant. Al final, el que no podem fer és... Sí que hem d'advertir que el ciutadà i que s'ha de recollir, però les coses que quedin a fora durant unes hores, evidentment, això s'haurà d'acabar recollint. La idea, per això, és que la gent ho faci bé.
0: Clar.
5: El més important per nosaltres és que la gent ho faci bé, en el sentit de que aquell que no genera acabarà pagant una taxa o gairebé no pagarà taxa, que serà molt més reduïda. Això sí que és important per mi, no? I és una cosa que és un benefici per tots, perquè és un benefici a nivell de població, és a dir, un benefici a nivell de salut ambiental, fins i tot, des d'aquest punt de vista. Jo crec que, a veure, sí que és veritat, i tots som conscients, que algú pensa, ostres, és que això és veritat, que el dia que toqui paper i cartró, clar, l'experiència també ens ha explicat que en moltes altres poblacions la gent també, a poc, amb una bona contacte amb l'administració i parlant, la gent també s'especialitza una mica, entre com, és a dir, jo ja plego bé els cartrons, jo, sobretot pel tema espai, perquè tots ho hem vist, els contenidors d'envasos moltes vegades són contenidors que estan molt plens, però sembla més aire que propi envàs, perquè clar, s'has d'aixafar, no sé què, per aprofitar l'espai. Bueno, són coses que amb el temps, suposo, ens anirem adaptant tots una mica al sistema. Penso que el primer any és molt important.
6: Sí.
5: I sobretot, per allò que deia, totes les circumstàncies que siguin personals i tal seran tractades. Això ha de quedar clar, que no deixem ningú fora del sistema.
6: Vale. I ja acabo amb un altre tema, que a veure si m'ho pot resoldre, que és, no sé si és un rumor, o, però hi ha gent que diu que podrà llançar un màxim de brossa al dia. És a dir, si toca orgànica, només podré llançar una quantitat d'orgànica que hi ha.
5: Tindràs un bujol amb una bossa compostable, però el que passa que, per exemple, en cas de l'orgànica, recollirem molts de dies, per tant, menys que sigui un cas excepcional, tu un dia no produeixes els 40 quilos o els 20 quilos que siguin de...
6: Vale, dic amb el bujol, però per exemple, hi ha coses com el plàstic que volten molt, també això s'haurà de posar
5: el que hem d'intentar tots és fer-ho bé des del començament, allò que deia, no? Potser resulta que els iogurts els hauré d'aixafar perquè quedin aplanats i... No, poso un exemple, sí. Però són coses que jo faig ja ho faig perquè em trobo que a vegades, ostres, les bosses de... No sé, no és el meu cas, però les garrafes d'aigua, ostres, doncs les aixafo i les ocupa menys espai, doncs això ens adaptarem. Lògicament, si algú aquell dia ha de deixar, a més de la bossa, ha de deixar al costat, doncs lògicament es recollirà. Però la idea és intentar que sempre tots siguin al bujol. És allò que dèiem, hem d'anar trobant entre tots la manera i fer entendre a la gent que qualsevol casuística serà analitzada i serà treballada. Vull dir, nosaltres hem fet una feina de camp, sí, però és evident que hi haurà moltes preguntes i moltes qüestions que ens apareixeran i que en aquell primer any el sistema ha de donar resposta.
6: Val. Molt bé, tots aquests temes ja, bueno, es podran seguir resoldre amb aquesta campanya informativa comença ja, amb aquesta carta general que enviareu a tots els veïns d'aquí del municipi.
5: I una cosa important, qualsevol cosa, qualsevol pregunta, ho dic seriosament, és a dir, la gent em para pel carrer i parlem i si no em truquen a l'Ajuntament o m'envien un correu. És molt fàcil, la veritat. Jo estic aquí per servir la població, i ho dic sincerament. Ja sé que a vegades hi ha gent, doncs, home, que veu les coses d'una altra manera i s'enfada una mica. No cal enfadar-se. El que hem de fer és que entre tots funcioni i que vagi bé. I que vagi bé, i sobretot, és un benefici per tots.
6: Perfecte. Doncs Jordi Lluís Ferrer, regidor de Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns. Que vagi
5: bé. Moltes gràcies. A vosaltres.
7: Ona Malgrat. Serveis informatius.
6: I marxen de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls, el grup de veïns i veïnes de Palafolls, que s'oposa a la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà, ha fet un pas endavant amb la seva estratègia de resistència. Aquest passat dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recopilada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte, aquesta construcció de la gasolinera de l'empresa Plenoil. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa per instal·lar-se al carrer Passada, número 15. Els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar la instal·lació. I a Calella, la justícia rebaixa 400.000 euros el cànon que l'Ajuntament haurà de pagar per l'ocupació de la platja amb les 4 guinguetes existents i les 6 desmuntables que es poden adjudicar. Costes de l'Estat reclamava la Calella gairebé 1,5 milions d'euros, però l'Audiència Nacional ha considerat incorrectes els valors utilitzats per calcular-ne l'import. A nivell nacional, destaquem que Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge del 10,5% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en els darrers 3 mesos, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'estadística índex de preus de l'habitatge que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% de preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del quart trimestre amb un 10,8% més. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I també destaquem que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com PEREMCAT, que se centra en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava.

0: I repassem la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara a Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançat de la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. N'estem pendents a la xarxa.

I repassem l'agenda d'actes. El programa del Festival Libèl·lula comença dimarts amb un taller de xapes que porta per títol Crea la teva libèl·lula, que començarà a les 5 de la tarda a l'Espai Jove. I també avancem que dimecres el mateix Festival Libèl·lula inclou la creació d'un mural artístic a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest model.

0: notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Lleó XIV exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
2: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
2: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
4: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
5: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
1: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó.
2: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament.
1: Girona FM, Pau Villafanyi.
6: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
7: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
1: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i latinoamericana.
2: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
8: Per mi, la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment que un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
1: I en esport, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet mai cas als rumors del seu futur.
9: L'entrenador gallec que té clar que seguirà assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català que la propera temporada competirà a Europa.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxim en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, 70.000 persones reben el papa de Roma, el Santiago Bernabéu, en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
3: El papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana en la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora, la cambra baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs abans de la trobada d'aquesta tarda del papa amb víctimes, s'ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
6: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó 14 és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
7: No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
6: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa, Lleó 14, demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys i dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
8: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà més combois.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
9: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
10: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
8: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: I en la plana política, la visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen amb els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
11: El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
12: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
11: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
13: Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
11: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
11: Avui a Madrid, la diputada Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.

0: L'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
1: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el bisbat de Vic al seminari.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Titular també de la jornada, el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
5: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
4: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
3: Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
6: També recuperen els serveis regionals de les línies sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
3: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
6: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
3: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
7: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
8: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
7: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Més coses. Pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb horitzó 2030.
6: Se centra en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de més de 3 milions d'euros. Els primers equips ja estan fent diagnosi a la Costa Brava.
3: No deixem l'aigua perquè la piscina de Vallparadís a Terrassa ha obert la temporada de bany aquesta tarda, uns dies abans del que estava previst davant les altes temperatures. La mesura ha estat molt ben rebuda entre els banyistes. A partir del dia 20, les 4 piscines municipals estaran obertes i en horari de matí i tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Nyer.
9: La piscina de Vallparadís ha avançat el calendari i ha obert la temporada aquest dilluns, 13 dies abans del que estava previst. Això sí, només en horari de tarda. I sembla que la idea ha estat tot un èxit. A les 5 de la tarda d'aquesta primera jornada s'havien venut 423 entrades. És la principal novetat del dispositiu que ha preparat l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les altes temperatures. Una mesura que ha estat estat ben rebuda pels banyistes. Escoltem algunes opinions.
10: Perquè fa molta calor i aprofitant que està a prop de casa dic anem a la piscina.
11: Fa molta calor.

0: en el instituto y no hay ventilador ni nada y está bien que lo abran antes.
1: Es que yo quería ya que abrieran, esto hace mucha calor, en casa no se puede estar.
2: A partir del dia 20 de juny i fins al 30 d'agost, les quatre piscines municipals de Terrassa, a més de Vallparadís, la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes, obriran de dilluns a diumenge i en horari de matí i tarda, amb una aturada al migdia.
3: I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Carina Bellbé.
4: Diuen que la Unió fa la força, per això les nou rutes del vi catalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu, un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic del valor, desestacionalitzat i descentralitzat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
5: Hi ha destinacions de vi doncs que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers, precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7-8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
4: Els cellers catalans reben anualment uns 700.000 visitants d'un sector, l'enoturístic, que genera un impacte econòmic de 46 milions d'euros.
3: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. David Navarro.
6: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
7: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
6: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet cas mai als rumors del seu futur i que parlaven que no seguiria Fontejau. L'entrenador gallec assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa amb ell a la banqueta. Escoltem Moncho Fernández.
3: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sobre. Perdó, però no tinc res que dir.
2: El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet, una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà i dijous, i juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovittola.
4: Será un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
2: El Barça i el Joventut de Badalona, dos equips catalans a les semifinals de la Lliga ACB en la lluita per al títol. El Joventut juga dimecres a la pista del València, serà el primer partit de l'eliminatòria. Barça i Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, es juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina, i atenció perquè el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. La ciutat esportiva d'aquesta localitat gironina serà l'escenari a les 7 de la tarda del duel entre blaugranes i igualadins. Qui guanyi passarà a la final, on ja espera el Liceu de la Corunya. Ricard Ares és el tècnic del Barça.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off.
2: En waterpolo, avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte: Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí, després de dos projectes molt exitosos amb David Palma i Quim Colet a les banquetes vallesanes. Canvi de cicle i relleu per al present i futur de l'entitat centenària que presideix Claudi Martí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip femení que acabaven contracte aquest mateix estiu. D'aquesta llarga llista hi ha noms destacats dels darrers anys al club català, com són Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester. Encara en futbol femení, el Badalona Women ha anunciat un moviment important. Es tracta de la renovació de la defensa Itziar Pinillos, i el Barça femení no continua, acaba contracte Txell Font.
1: Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha reunit finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos de l'abadia Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. Segons una nota del Vaticà, la reunió ha durat una hora i el papa ha escoltat amb afecte i atenció els testimonis de les víctimes i ha reafirmat el seu compromís perquè les propostes rebudes serveixin de base per a futurs esforços. Avui el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. El centre hospitalari lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. L'estudi participarà en una desena de pacients, als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat. I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. L'entitat diu que la Verneda viu i viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de roba. L'associació de veïns ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles. I pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó del 2030. Se centra en 4 ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de 3 milions d'euros. El primer equip està fent una diagnosi ja a la Costa Brava. I les obres del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant la primera quinzena de juliol. Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. 197 voluntaris de Protecció Civil provinents de 35 municipis participaran en el dispositiu preventiu amb motiu dels diferents actes del Papallau 14 a Catalunya demà dimarts i dimecres. Les seves funcions seran principalment d'informació i orientació a la ciutadania, suport i acompanyament als assistents, així com la detecció i comunicació d'incidències als serveis operatius. El dispositiu s'ha organitzat de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra i compta també amb la col·laboració de Creu Roja en les tasques de suport logístic. I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Nou rutes que han decidit anar plegades i construir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu. Un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic d'alt valor, desestacionalitzat i descentralitzat. A través de les rutes del vi s'aconsegueix vendre un 8% de la producció vinícola i l'objectiu del govern és incrementar-lo fins al 25%. Miquel Samper és conseller d'Empresa.
2: Hi ha destinacions de vi doncs que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7-8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
1: I l'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. El consistori malgratenc preveu que s'implanti a partir del novembre. Aquest mes de juny posa en marxa una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei. No serà igual per a tots. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb bujols comunitaris pensats per grans blocs de pisos. I ecologistes, entitats ecologistes i socials de les Terres de l'Ebre denuncien que ni ajuntaments ni regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo. Alerten d'un pacte de silenci de les conseqüències que poc tenia curt termini. Han remès conjuntament al·legacions sobre el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, reclamant un increment notable dels recursos destinats a la circulació de sediment. Diuen que la norma només preveu un 0,25% i en caldria un 30%. I 8 detinguts a GURB a Osona per fer reagrupaments familiars fraudulents. La policia ha desarticulat un grup que havia creat una estructura amb la qual estrangers en residència legal a Espanya portaven familiars a través de la reagrupació familiar.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest model.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Lleó 14 s'ha acomiadat de Madrid en una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu amb 70.000 persones. El papa ha omplert el Bernabéu amb comunitats cristianes, estudiants, grups parroquials i sacerdots, els quals ha demanat que s'aturin regularment a interpretar la vida dels barris de canvis culturals i les tensions socials. Lleó 14 ha recordat que la veritat és simfònica i sempre ens supera.
2: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos cada uno en el grupo o en el entorno en el que ya nos sentimos seguros, entre personas que siempre cantan la misma melodía. Para llegar al corazón de la ciudad hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica y siempre nos supera.
1: Catalunya espera l'arribada del papa demà al migdia a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa, el president al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. I farà una homilia, una benedicció i visitarà la capella de Santa Eulàlia. A la tarda hi haurà un acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a les 8, on farà una pregària. I dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on farà l'acte oficial coincident amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús. La visita del papa a Catalunya provocarà importants afectacions de mobilitat, especialment a Barcelona i a Montserrat, la capital catalana. Diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat tallats i tindran restriccions d'accés coincidint amb aquests actes a la catedral, a l'Estadi Olímpic, al Raval i a la Sagrada Família. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. I demà es faran les proves de selectivitat d'aquest curs, a les quals s'han inscrit gairebé 46.000 estudiants, una xifra rècord. Demà, els exàmens de demà són els de llengua castellana i literatura i llengua estrangera, i així com algunes optatives. Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació de detectors de freqüència als centres d'examen en una prova pilot. Per cert, que coincidint amb la visita del papa i les proves de selectivitat, els sindicats educatius han convocat una vaga de docents que comença a les 11 a la plaça Espanya i arribarà finalment al Parlament. Un darrer punt, perquè l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat aquest vespre el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 8 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest model.

0: L'Associació de Veïns de la Verneda demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. Mari Carmen Reiner, secretària de l'entitat, diu que la Verneda hi viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de la roba.
1: A veure si podem tindre un bus, que ja que tenim un que va al Col·legi Marià Cubí i porta els nens i els recull, que hi hagués un bus o el mateix o un altre que pogués anar la gent anar cap al CAP o al mercat de la roba i així. Perquè, clar, hi ha molta gent gran. El que ens agradaria això, i si hi hagués una parada pel cantó d'on està el centre cívic mateix o un carrer abans i tot, no estaria malament. Encara que no facin una parada, sinó un pal que posi a l'horari que passa el bus, hi ha molta gent que baixaria el dia del mercat mateix, que te'l deixessin pel cantó del mercat, o així.
0: Rafael Calle, president de l'associació, recorda a més que hi ha molts magretencs i magretenques que pugen fins al centre cívic per participar a les activitats que s'hi organitzen. Calle assegura que una línia de bus milloraria la mobilitat del municipi.
2: Los vecinos de Malgrat que suben al centro cívico para las actividades, sí. Si tuviéramos un bus, no tendrían necesidad de coger su propio vehículo, inclusive el ascensor, que muchas veces está averiado y son gente mayor y tienen que subir la cuesta. Si tuviéramos un bus con unas horas puntuales de recogida de gente, y pues se solucionaríamos muchos problemas, que no sería solamente para la Verneda y con destino final centro cívico, que porque en las actividades participa mucha gente de Malgrat en el centro cívico.
0: És una reivindicació que també comparteix la plataforma Malgrat Actiu. En aquest sentit, Xènia Busert i Rosa Maria Nieto, fundadora i membre respectivament de Malgrat Actiu, consideren necessari un servei de bus que connecti tot el municipi per facilitar la mobilitat, sobretot de gent gran, persones amb discapacitat i famílies amb infants.
3: Un microbús que connecti tot Malgrat. I tot Malgrat és tot Malgrat. Malgrat Sud, Avinguda Colom, fins a l'altre costat, perquè és que no existeix. Jo he d'anar al CAP, has de caminar 10 minuts i ja pots agafar el bus. Ja per mi caminar 10 minuts, jo tinc una discapacitat i 4 malalties reumatològiques, pues, depèn del dia, 10 minuts són per una altra persona 3 hores. I tantes coses, i amb gent gran, els discapacitats, els nanos, com
4: petits.
3: Vas?
4: O inclús per anar a comprar, ja no és només per anar al metge, per anar a comprar, per qualsevol cosa, no hi ha manera de bellugar-se.
3: Sí.
4: I ja no parlem de lo que passa a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha autobusos, per exemple, de Santa Susana o de Calella cap aquí, i a les 7 i mitja de la tarda passa l'últim. I què passa? Que la gent a les 7 i mitja de la tarda ja deixa de bellugar-se.
0: L'Associació de Veïns de la Verneda ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles i a Carme Ponsa, regidora de Mobilitat. Per la seva part, Malgrat Actiu ha demanat el servei a través d'una instància a l'Ajuntament, però per ara no han obtingut una resposta. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a No Malgrat com funcionarà aquest model. Bé, parlem de nou del sistema de recollida de residus que ha donat molt de què parlar aquestes darreres setmanes i per fi, no?, tenim la possibilitat aquí de treure una mica la llum a tot aquest tema. Ho fem, com no, amb el regidor de Sostenibilitat, en Jordi Lluís Ferrer. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Bé, en primer lloc, quan s'implantarà aquest nou sistema de recollida? Tenim data ja fixada, una
5: podem,
0: previsió?
5: Podem fer un incís abans de començar.
0: Sí.
5: És que primer de tot sí que voldria agrair a tota aquella gent que s'ha portat en contacte amb nosaltres o que ha tingut alguna mena de dubte o volgut això que ens ha trucat o ens ha escrit, doncs intentem resoldre totes les qüestions i també acceptar i per què no reconèixer que potser doncs, no hem estat prou comunicatius o no hem arribat prou a la gent i evidentment això entono el mea culpa i lògicament no tiro pilotes fora, és una cosa que hem de millorar molt i espero que a partir d'ara la millorem molt, no? Diguem-ne que estem en un moment en què després de que ja s'ha formalitzat el contracte, ara començarem, perquè ja evidentment el que s'ha fet d'alguna manera és que l'objecte del contracte també implicava el disseny de la campanya de comunicació i en aquest sentit ja es treballen dues empreses contractades que ens ha fet ja arribar una proposta de pla de comunicació i per tant a partir d'aquest juny i estem treballant això, a partir d'aquest juny el que farem és començar aquesta campanya que ha de ser una campanya molt intensa, ha de ser una campanya que arribi a tothom, ha de ser una campanya que escolti a tothom, ha de ser una campanya que s'haurà de repetir moltes vegades els conceptes perquè és lògic que qualsevol canvi que ha vingut per millorar, ha vingut per millorar evidentment la qualitat de vida dels ciutadans, ha vingut per millorar evidentment els sistemes de recollida, les freqüències, la vida, o sigui, ha vingut per fer-ho tot més fàcil i millor, doncs Què hem de fer? Doncs hem de fer una campanya de comunicació molt potent adreçada a la gent i que la gent també sigui partícipe, que la gent també et faci un retorn. Per tant, a partir d'aquest mes de juny, a partir d'aquí poc, ja farem arribar una carta genèrica on començarem a explicar els grans conceptes i on començarem a explicar els processos que seguirem.
0: Val, tractem una mica ja d'aquests grans conceptes. La campanya comença aquest mes de juny. Tenim data o quan començarà a implantar-se? Bueno, el sistema?
5: Estem treballant en la idea. La idea seria fer una campanya entre juny i novembre aproximadament i poder implantar el sistema. Nosaltres estem treballant amb la idea del novembre, però no el podem novembre. Donar una data exacta.
0: Vale.
5: Per mi, una cosa molt important és que és un canvi important en la recollida de residus, no? I el model, això alguna vegada que s'ha comentat en els plens ho he explicat, és un model híbrid, és a dir, mixt. No sé si ho explico, a veure si puc explicar-ho bé. Sí, és veritat que no es podrà fer, perquè hi ha moltes casuístiques. Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet un estudi previ, molt gran, un estudi de camp, de les edificacions de Malgrat. Lògicament, per protecció de dades no pots tenir noms de persones. Tenim edificis, tenim un codi alfanumèric per cada edifici, per cada, diguem-ne, doncs, vivenda de Malgrat, no? Per mirar les diferents tipologies i les diferents casuístiques que ens apareixeran. Lògicament, en aquest sentit, això sí que és molt important. Per tant, un cop tu has fet tota aquesta feina, ara necessitem dir, escoltem, anem a intentar explicar tot això, i què ens hem trobat? Bueno, que hi ha un porta-a-porta individual, sí. Recordo que hi haurà gent que dirà, ostres, Jordi, jo fa molts anys enrere ja fèiem el porta-a-porta, i no som el primer ni el segon municipi que ens incorporem al sistema, perquè el que diu Europa és que has de fer un sistema d'identificació de la recollida de residus. Serem, em sembla que el 300, n'hi ha més de 319 ja amb el porta-a-porta, doncs serem el 320 o 321, serem un d'aquests, no? Llavors, hi ha aquest porta-a-porta individual, però també hi haurà un porta-a-porta amb bujols comunitaris amb determinats edificis que lògicament podran tenir a dins del seu edifici una part que seria comunitària amb un accés més assequible. Això pot passar en grans blocs de pisos, però també hi ha una altra opció, que per morfologia del territori o bé per la demografia no pugui ser, hi haurà àrees tancades amb control d'accés per a persones o edificis on el porta a porta sigui potser més complex de fer i que no es pugui fer. Recordo una cosa que és molt important i que vull transmetre sobretot, que és una cosa que ha vingut per millorar, i sobretot el propi sistema, quan s'implanti, si és el novembre, que és els nostres càlculs aproximadament, en el primer any el propi sistema ha d'admetre les correccions. És a dir, tenim molta informació, tenim moltes casuístiques, però hi haurà casos molt particulars que haurem d'analitzar, que rebrem la informació, que treballarem i que haurem de corregir. És el propi sistema, en aquest any, necessitarà adaptar-se, perquè poden aparèixer situacions que ara no tinguem contemplades i li hem de donar resposta al ciutadà. El que no podem fer és dir-li que s'espavili. Això no es pot fer mai. També hi haurà l'opció d'àrees tancades, que hem dit, amb control d'accés. Hi haurà també les àrees d'emergència per a casos concrets, unes àrees d'emergència que, direm, on estaran instal·lades. Aquestes àrees d'emergència, tu entraràs amb una targeta o bé amb un clauer, ja veurem, o amb el mòbil, i a dintre podràs llançar. I també hi haurà la recollida comercial, que ja estem fent i que, evidentment, continuarem, que és del porta-a-porta comercial.
0: Val. Com es decidirà quin tipus de model s'aplica a cadascun dels barris de Malgrat? És a dir, per exemple, si una associació de veïns vol canviar i vol dir, mira, volem porta-a-porta, o volem que ens fiqueu aquí una àrea d'emergència o un accés, una àrea d'accés de bujols intel·ligents, es podrà fer?
5: Totes aquestes qüestions són les que ara, quan comenci aquesta campanya informativa i parlem amb la gent, perquè hem de sortir al carrer a parlar, doncs, amb els, ara ja estem parlant amb els administradors de finques, evidentment, amb els gestors, però també hem de parlar, doncs, amb les associacions de veïns, amb la gent del carrer, amb les entitats tant esportives com culturals, amb tothom. Quan surtin aquestes casuístiques, les rebrem i, evidentment, ens adaptarem i mirarem de trobar la solució i sobretot, adaptada. És a dir, què pot passar? Pot passar, i això també la gent ho ha d'entendre. És una comunitat de veïns molt gran, però resulta que hi viu molt poca gent. Per exemple, doncs tot l'any viuen, ara m'ho invento, no en poso cap cas concret, viuen 5 o 6 veïns. Potser aquests 5 o 6 veïns no volen fer el porta-a-porta comunitari, perquè ells viuen tot l'any, i volen fer el porta-a-porta, diguem-ne, tradicional, clàssic, doncs es podrà fer. Sí, hem d'entendre que hem de donar solució a totes les qüestions i s'ha de personalitzar molt el servei, perquè al final és un servei que ha vingut per millorar, si no per posar impediments, sinó tot el contrari. Si, per exemple, la gent gran, la gent amb dificultats o amb mobilitat reduïda, segurament és molt més fàcil deixar el bujol davant de la porta de casa teva que no haver de fer 150 o 200 metres per anar allà. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents. I, evidentment, qualsevol dificultat, qualsevol cosa serà tractada. Per això, ara, quan comencem aquesta campanya d'informació, ja tindrem el retorn i automàticament, a través dels diferents canals que obrirem, hi haurà un canal de WhatsApp, de Telegram, perquè hem d'estar en contacte constant. És un sistema, per mi, viu.
0: Vale.
5: Això és el més important, és viu. És a dir, que en aquest primer any, i ho repeteixo, és molt important, perquè quan comencem la implementació vol dir que tot allò que rebem i tot allò que es pugui corregir, tot allò que havíem previst però no ha funcionat, tot això s'ha de corregir i s'haurà de poder corregir aquest primer any, perquè és clau aquest primer any.
0: Vale. El tema dels horaris, que també hi ha gent que ja ens ho ha manifestat, que ja tenen inquietuds, per exemple, una persona que treballa de nit i que no pugui llançar un horari habitual de recollida de brossa porta a porta, que seria potser a partir de les 10 del vespre, i que no pugui, ho podrà llançar abans?
5: Ho podrà treure abans, en tot cas també, si és alguna cosa, diguem-ne que per una circumstància determinada aquell dia té una cosa especial, doncs hi haurà també l'àrea d'emergència, però sobretot podrà treure abans, o el que dèiem, si és un cas molt concret amb alguna sèrie de condicionants que ara no tenim, l'hem de parlar. O sigui, perquè això és el més important, és que estem al costat del ciutadà i és una cosa molt propera. I hem d'entendre que, jo ja ho sé, és clar, és que hi ha una directiva europea, sí, la directiva europea imposa una sèrie de condicions, però nosaltres hem de fer-ho fàcil també als ciutadans. El ciutadà no pot veure això primer com una obligació de sí o sí, no. Ha d'entendre que això ha vingut per millorar, es fa perquè reciclem més, es fa també perquè al final, quan tinguem totes les dades, una persona només pagui pel que generi, per tant, si jo ho faig bé, pagaré molt menys la meva taxa. Aquesta és la idea fonamental. Aquí darrere hi ha una altra cosa que moltes vegades n'hem parlat ja, que és el tema de recicle. Que aquest és un tema, pot semblar molt fàcil, però no és fàcil. Nosaltres, en el sistema que proposem i que estem treballant, hi haurà moltes freqüències de recollida i durarà molts de dies que es recollirà. Ja hi ha moltes preguntes, per exemple, una que se m'ha fet sovint, ostres, és que hi ha algunes coses de l'orgànica que no poden estar molts de dies. No, és que farem molts dies de recollida d'orgànica. Entens? Per exemple,
0: hi ha un calendari, entenc, sí, com es fa altres pobles.
5: Sí, hi haurà un calendari que l'estem acabant de treballar i de polir. Per exemple, si es fa 3 dies de recollida voluminosos i 2 dies que posarem una deixalleria mòbil, això vol dir que estem fent 5 dies recollida d'un residu que avui en dia potser n'hi ha 2 dies. Sí, hi haurà molta més freqüència recollida. Hi hauria, com hem dit, deixalleries mòbils. N'hi haurà 2 dies i en època de màxima afluència, perquè nosaltres som un poble que augmentem de població ràpidament, passarem a 3 dies també de deixalleria mòbil. Per tant, aquestes coses són les que faran que el servei d'alguna manera es vegi com molt més proper i molt més personalitzat.
0: Regidor, també s'ha de complir amb uns criteris de reciclatge, ho ha dicta també la normativa europea, i entenc que hi haurà incivisme, hi haurà gent que incompleixi amb el reciclatge, es posaran sancions.
5: Bueno, ara s'està estudiant quin tema de tipus de sancions hi ha, perquè hi ha moltes possibilitats, no només econòmiques, sinó que hi ha altre tipus de possibilitats de sancions, que poden ser serveis a la comunitat o algun tipus. Ara estem treballant en això, i lògicament l'incivisme, malauradament, sempre hi és, però hem d'intentar reduir-lo. Tindrem al carrer, constantment tindrem al carrer informadors, evidentment, en gent que estarà al carrer. Aha. Com així, quan comencem a implementar el sistema, tindrem una oficina sempre fixa per els anys que durarà el contracte. Aquesta oficina sempre estarà amb molt horari molt obert, però també hi haurà, quan comencem el servei, a l'hora de repartir bujols, a l'hora d'anar-los a buscar, a l'hora de totes aquestes qüestions, també tindrem altres espais del poble que serviran per donar, diguem-ne, el material.
0: Diguéssim, es detectarà que algú incompleix amb el sistema de recollida? Com es farà?
5: Bé, això anirem explicant-ho, però en principi, com es fa a moltes altres poblacions, perquè nosaltres no venim a inventar res, nosaltres també venim, i aquí ja també hi ha una associació catalana que treballa molt aquest tema, i en els municipis que estan adherits, que són els que fan el porta a porta, s'hi han trobat ja amb els mateixos problemes. Els contenidors, els bujols que diem, són xipats, i recordem que es tanquen i no es poden tornar a obrir perquè són d'aquest tipus, perquè no puguin venir, com diu la gent, no? Gavines i altres animals. El que és important moltes vegades és que ja els propis treballadors, pel pes i això, ja saben, l'experiència et demostra que amb el pes...
0: Per tant, és a dir, en el recollida porta a porta individualitzat, si algú llença plàstic un dia que toca orgànica, el treballador no recollirà.
5: I es posa un gomet.
0: I es posa el gomet. Sí. I llavors, pregunta, ja m'adalanto, de cara al dia següent, passarà la brigada per recollir aquestes bosses?
5: Això són dues coses que hem d'estar treballant. Al final, el que no podem fer és... Sí que hem d'advertir aquell ciutadà i que s'ha de recollir, però les coses que quedin a fora durant unes hores, evidentment, això s'haurà d'acabar recollint. La idea, per això, és que la gent ho faci bé.
0: Clar.
5: El més important per nosaltres és que la gent ho faci bé, en el sentit de que aquell que no genera acabarà pagant una taxa o gairebé no pagarà taxa, que serà molt més reduïda. I això sí que és important per mi, no? I és una cosa que és un benefici per tots, perquè és un benefici a nivell de població, és a dir, un benefici a nivell de salut ambiental, fins i tot, des d'aquest punt de vista. Jo crec que, a veure, sí que és veritat, i tots som conscients, que algú pensa, ostres, és que això és veritat, que el dia que reculli, el dia que toqui paper i cartró, clar, l'experiència també ens ha explicat que en moltes altres poblacions la gent també, a poc, amb una bona contacte amb l'administració parlant, la gent també s'especialitza una mica entre comes. És a dir, jo ja plego bé els cartrons, sobretot pel tema espai, perquè tots ho hem vist, els contenidors d'envasos moltes vegades són contenidors que estan molt plens, però sembla més aire que propi envàs, perquè clar, s'has d'aixafar, no sé què, per aprofitar l'espai. Bueno, són coses que amb el temps, suposo, ens anirem adaptant tots una mica al sistema. I penso que el primer any és molt important.
6: Sí.
5: I sobretot per allò que deia, totes les circumstàncies que siguin personals i tal seran tractades. Això ha de quedar clar, que no deixarem ningú fora del sistema.
6: Vale. I ja acabo amb un altre tema que a veure si m'ho pot resoldre, que és, no sé si és un rumor, però hi ha gent que diu que podrà llançar un màxim de brossa al dia. És a dir, si toca orgànica, només podré llançar una quantitat d'orgànica que hi ha.
5: Tindràs un bujol amb una bossa compostable, però el que passa que, per exemple, en cas de l'orgànica, recollirem molts de dies, per tant, menys que sigui un cas excepcional, tu un dia no produeixes els 40 quilos o els 20 quilos que siguin de...
6: Vale, dic amb el bujol, però per exemple, hi ha coses com el plàstic que volten molt, també això s'haurà de posar el bujol
5: El que hem d'intentar tots és fer-ho bé des del començament, i allò que deia, no? Potser resulta que els iogurts els hauré d'aixafar perquè quedin aplanats i... No, poso un exemple, però són coses que jo faig ja ho faig perquè em trobo que a vegades, ostres, les bosses de... No sé, no és el meu cas, però les garrafes d'aigua, ostres, doncs les aixafo i les ocupen menys espai, doncs això ens adaptarem. Lògicament, si algú aquell dia ha de deixar, a més de la bossa, ha de deixar al costat, doncs lògicament es recollirà. Però la idea és intentar que sempre tots siguin al bujol. És allò que dèiem, hem d'anar trobant entre tots la manera i fer entendre a la gent que qualsevol casuística serà analitzada i serà treballada. Vull dir, nosaltres hem fet una feina de camp, sí, però és evident que hi haurà moltes preguntes i moltes qüestions que ens apareixeran i que en aquell primer any el sistema ha de donar resposta.
6: Val. Molt bé, tots aquests temes ja, bueno, es podran seguir resoldre amb aquesta campanya informativa comença ja, amb aquesta carta general que enviareu a tots els veïns d'aquí del municipi.
5: I una cosa important, qualsevol cosa, qualsevol pregunta, ho dic seriosament, és a dir, la gent em para pel carrer i parlem, i si no em truquen a l'Ajuntament o m'envien un correu. És molt fàcil, la veritat. Jo estic aquí per servir la població, i ho dic sincerament. Ja sé que a vegades hi ha gent, doncs, home, que veu les coses d'una altra manera i s'enfada una mica. No cal enfadar-se. El que hem de fer és que entre tots funcioni i que vagi bé. I que vagi bé, i sobretot, és un benefici per tots.
6: Perfecte. Doncs Jordi Lluís Ferrer, regidor de Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns. Que vagi
5: Moltes
6: bé.
5: Gràcies a vosaltres.
7: Ona Malgrat, serveis informatius.
6: I marxen de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls, el grup de veïns i veïnes de Palafolls, que s'oposa a la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà, ha fet un pas endavant amb la seva estratègia de resistència. Aquest passat dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recopilada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte, aquesta construcció de la gasolinera de l'empresa Plenoil, davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa per instal·lar-se al carrer Passada, número 15. Els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar la instal·lació. I a Calella, la justícia rebaixa 400.000 euros el cànon que l'Ajuntament haurà de pagar per l'ocupació de la platja amb les 4 guinguetes existents i les 6 desmuntables que es poden adjudicar. Costes de l'Estat reclamava la Calella gairebé 1,5 milions d'euros, però l'Audiència Nacional ha considerat incorrectes els valors utilitzats per calcular-ne l'import. A nivell nacional, destaquem que Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge del 10,5% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en els darrers 3 mesos, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'estadística índex de preus de l'habitatge que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% de preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del quart trimestre amb un 10,8% més. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I també destaquem que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com PEREMCAT, que se centra en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava. I repassem la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia, molta calma la que tenim a hores de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà a que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. N'estem pendents a la xarxa.

I repassem l'agenda d'actes. El programa del Festival Libèl·lula comença dimarts amb un taller de xapes que porta per títol Crea la teva libèl·lula, que començarà a les 5 de la tarda a l'Espai Jove. I també avancem que dimecres el mateix Festival Libèl·lula inclou la creació d'un mural artístic a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una realitat. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha explicat a Ona Malgrat com funcionarà aquest model.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dimarts a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: que te fuiste.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.